0: I ella en sa criada, de, bueno, en sa niñera, se'n manaven dues. Ara vamos a bajar a la playa, Margarita i Nineta, que se vengan. I no, jo i sa germana partíem totes contentes, clar. I jo tenia 6 anys, 7, i anava, i clar, i que record després sa gent, no hi anaves a platja, i sa, jo per mi, bueno, jo m'agradava. Vull dir que amb ells, nosaltres, un tracto, la maduració, però sí. Jo tinc bons records, d'allà els tenim molt bons. Després els vespres l'avi, perquè allà hi havia una xemeneia, i després tu aquell sa, una xemeneia molt grossa, i tenien, te diré, 6 o 7 o més missatges, qui estaven, bueno, allà, tot, i quedaven a dormir, tenien un puesto per dormir. I els vespres, quan havien sopat, ell ho reunia tot, i a la ximenea, i que s'escalentessin perquè després anar al llit, que estiguessin bé. Clar, nosaltres després m'ho anàvem al llit, quedaven amb ell, però no, contaven net de sa feina i això, però no ho eren de... Esquivia, després no ho eren de gloses, això.
1: Tenim el passatge. Tenim el coster que van tirar en el conillet a sombra. Tenim el coster del passatge. Llavors tenim el clot d'en Salom, que és de vora un safareig que fa. I llavors es part de muntes, perquè la substància és petita, i llavors es tenim la corona dalt. I la corona dalt de tot, és aquí on és el més puesto més amunt, que allà baix ja és verger, dalt damunt la corona tenim les ferreres. I després de les ferreres tenim una tanca, que hi havia una cisterna, hi havia un rost, la cisterna, i hi havia tres figueres. Hi havia una figuera que era per a gel, i dues de coll de dama. En el cap hi havia una tanca que li deien la punta, i la punta anava en el clot d'en Salom, baix, i allà acabava. El de més era verger, era el verger, allà baix. Era un muret i era el verger. No hi havia res més, les ferreres, la corona, i els antigots, i se tanca la cisterna i s'apunta. Això era tot.
2: Sembraven de tot. Ens ho posava. Blat, ordi, jugada, patates, faves i bestiar. Hi havia 6 vaques, 2 egos, un cavall i un matxo, i 2 bous.
3: De Sant Jordi vam anar a Sant Agustí Vell. Jo som un germà seu, eh? Vam anar a Sant Agustí Vell. I de Sant Agustí Vell vam anar a Sant Caragol, una casa fora del poble. I de Sant Caragol vam anar a Vinyols Vell. I de Vinyols Vell vam anar a Espí. I d'Espí, llavors, ja es van casar, i llavors em vaig casar jo. I jo no hi vaig quedar a Espí. Va quedar en Carlos, en Jaume, el germà, també ja és mort, i mon pare. I jo no volia fer del camp. Bé, no volia fer. I la meva dona, en pas descansi, com que tota la vida havia estat al camp, i me deia: Mariano, cerca un lloc que jo dins del poble me trobo estreta. No hi vull estar. I me va sortir Vinyols Nou. A compte del senyor, no a compte meu, a compte del senyor. I després van tenir un fiat, i de quan van haver hagut de tenir un fiat, m'ho vam anar cap a Vinyols Nou. Llavors allà va tornar a quedar embarassada, i ja va començar a no estar bé, i no estar bé, i jo dic: cap a poble. I ell era en el poble, jo era a Vinyols, i anava i venia. I clar, i si havies de venir en el metge, havies d'enganxar el cabiol i un matxo, i cap en el metge aquí. i vaig dir, mira, el que has de fer és quedar en el poble i jo me'n vaig al matí i el vespre o el fosquet torno a venir i ja està. Això és el que va passar així.
1: En el Verger hi anàvem i duen dos o tres feixos de Sant Faus, ells duen cap a les cases, per les vaques, i el bast duen uns escorballs. Crec que són, n'hi ha molts que no saben que són els escorballs. I els escorballs els proposaria el que du damunt allà. I hi ha una cosa que... I jo ho vaig dir quan vam fer Sant Miquel. I li vaig dir, dic, a un, que era dels jefes, d'aquest que se'n cuidava de sol, que sabia molta cosa. Dic, la sucarga i el sedany és el que aguanta el viatge, però primer posar els escorballs, posava damunt. I tant si va l'amo com el missatge, s'engarrotador a el que estrany. I ells de so no van saber què era. I jo li vaig explicar, dic, un anam, agafam aquesta asa, dic, un bast. Dic, i en tot de dur les basses, que dur les basses, hi posam uns escorballs. Els escorballs són així. Són així, aposta per això. I posant tres feixos aquí damunt. Com ho estrenyem? Com s'aguanta això? Pues davall fa un sedany. Aquest sedany el fem de quan pelaven les cues a les vaques a mano. El fem a mano. I la sucarga era un tros que no fagués mal en el bestiar, amb un ganxo i enganxar, i ho donaven la volta en el viatge aquell, enganxàvem allà i en l'engarrotador estrenyés dues voltes o tres fins que estigués ben estret. I això era tot.
2: Com a mà Sant Agustí fa una lluïda que diuen una lluïda migdia amb els bous. I migdia és germà major. Va ser que em vaig començar a llaurar a Sant Agustí Vell.
3: Jo vine al nou, tenia estrato. Quan hi vaig anar, guanyava a compte del senyor, jo no... a jornal, més ben dit. Guanyava 12.000 pessetes cada mes. I llavors eren doblesa, perquè de manobra... normalment en guanyaven 8, 9 i jo tenia estrat amb ell que jo havia de fer el que jo volia. Si havia de vendre una bici no li importava que li... a passar a final de mes ell venia, passaven comptes, això són els doblets seus i aquests són els meus. Jo volia les 13.000 pessetes de jornal. És que jo a mitges no hi volia anar perquè allò era un lloc molt, molt, molt, molt trebós. Feia un barranc, un altre barranc i un altre barranc i no feia res més que pujar i davallar, pujar i davallar, pujar i davallar. Com que nosaltres el coneixíem molt, que havíem estat a Pinigals Vell, és per això, jo els vaig dir, jo a mitges no vull venir. I senyor, és que... I dic, a jornal, a cap preu. I com que no tenia ningú, me van agafar. I hi vaig fer 10 anys. I en els 10 anys tot havia pujat i ell no me volia pujar gaire, no me volia pujar gaire, no me volia pujar gaire. I me'n vaig anar llavors de pagès a Santa Clara, a la carretera de Sant Tomàs. I hi vaig fer 4 anys, perquè llavors es va vendre i jo me'n vaig anar, i me'n vaig anar de manobra.
1: Vaig estar que el missatge no ho vaig ser fins gros, però sempre feia feina que nostra, mon pare. I jo va passar que aquí, en aquest lloc, que vine a Codell Nou, hi estava l'avi meu, son pare de mon mare. Van fer amistat un senyor Juanito i s'ha

0: mai, mai, mai. A vegades me va costar i me va costar tancar la tanca perquè el bestiar no hi anés, perquè no... No vam endur les figues que jo volia, ja ho podia obrir. Però jo cada any, cada any, cada any, ella estava molt contenta. Hi havia una figuera per a Jau, que és la figuera més bona, que ho era millor. Molt bona, aquella figuera. I era dins aquesta tanca, dins una tanca tota sola. Jo l'anava a tancar, la tanca, me n'en cuidava un poc i li duia un paner. Així, però, figues, el millor que hi havia. I ella de so estava contenta. Me va dir, diu, no vull que gastis cap cèntim. Jo, no me dones carnet d'entitat, jo te posaré el lloc en nom teu. No ho havia de fer, però bon, ho va fer. I ho havia de pagar jo. Diu, el que vull és una perdiu, que som dues amigues. Dues amigues. Diu, te la vendria més, diu, però diu, com que més en tenim per nosaltres dues, només convido una. I jo vaig pensar, jo ho aclariré, això. Ella, perquè que es pensava que li duia una perdiu i li havien de pelar. Era, allò no, allò, allò ho sap fer qualsevol, allò no. Jo agafava un mes antes, que fossin, la casa fos tendre, i vaig manar un lloc que se diu Santa Mònica, quan anem a Sant Tomàs, a l'esquerra hi ha un caminot, la primera casa a l'esquerra era d'uns anglesos que la van comprar, i jo ja hi vaig quedar. Jo me'n vaig cuidar, vaig tenir la clau d'allà 42 anys, vaig fer dies. I jo allà ho tenia molt bé, tenia nevera, tenia moltes coses, i vaig poder fer certes coses. I me n'anava i agafava 10 perdius, més tendretes, més primerenquet. Matava que estiguessin fetes, que estiguessin bé. Ens apel·lava, ens feia ben netes, ens posava dins el congelador. I quan un dia me resolia, li de Rita, qui és? A que teva? Que te ve bé, que vol, quina hora puc venir? Jo primer li demanava a ella. I ella estava al carrer Sant Fernando, número 16. Amunt. I jo aquí tenia tomàtic, tenia de tot sembrat. Tenia molt, molt de tot, tenia més del que volia. I s'aigua a rompre. Agafava les 10 perdius, no n'hi duia una, agafava 10, posava una, cada una dins una caixa de plàstic. Havien tingut botiga aquí, havien tingut moltes xutxes i tenien molta cosa, o ho tenien ben aclarit. I ella de sol va estar molt contenta. Molt.
1: Les balades fèiem traves, fèiem lletra, fèiem escola, i això eren les balades, traves per bens, cotla, la lletra llavors fèiem de càrrecs, com ara es fa d'espart. Llavors també hi era l'espart, però no hi podíem arribar a l'espart. I ho feien de càrrec.
2: És que llavors, és quan jo era a Santa Clara, i a Vinigau jo també, però a Santa Clara llavors ja es feia tot a màquines. A Vinigau jo ho feia quasi tot amb dos matxos, llaurava amb dos matxos. I aquí a Santa Clara ja va venir l'estrator i ja era diferent. A Vinigau no hi havia més que 7 vaques i una trentena de benes, i quan jo hi vaig anar vaig rebre cabres, però ja tens nom de cabres. Jo vaig córrer molt darrere cabres del barranc aquí, barranc allà, i dic al senyor, o m'avances cabres o jo allà em valeré un tira cada una. Dic que jo no tinc que córrer, no, eh? I diu, i doncs, abans, i els vaig vendre, perquè, esclar, allò era.
0: Jo he fet feina, jo he llaurat molt. Jo, fins que em vaig casar, 30

0: anys, va llaurar sempre. Llavors arribava el boom aquest del mestre de casa, tothom se'n va anar del camp. I jo vaig anar, que ho enguanyava en un duro, i vaig comprar el solar aquest. I ho vam fer so, i jo vaig fer feina de mestre de casa, algú darrere de tot. He fet això. Però si els 19 o 20 anys, aquest, els 30 anys aquests que vas fer en el camp, vas fer quatre coses. Nosaltres tenim una tanca quadrada, va? Però dins una paret de les dues quadrades hi ha un portell. No, o dins un rincó, o que on vengui bé, hi ha el portell. Pues allà hi es tornais. El tornai de guretar és el tornai de sembrar. Les peuades ens les fem totes darrere, quan acabàvem la tanca de sembrar, ens les fem en el portell. Te tancava el portell i no hi havia ningú que anés més allà dins i no hi havia peuades, però anàvem allà. Dins aquella tanca, damunt el mig jornat, no totes són ben planes i tot, hi ha molta roca. Ja hi ha tanques que hi deim es de so, li deim arribàs. Arribàs no és un encadenat. Arribàs ho fan les roques. Les roques, quan hi ha moltes roques dins una tanca, fan les barbades. Barbada. Barbada vol dir anar d'una roca a l'altra. Fas al revés, dius, et sols, ens fas al revés, perquè quan arriben en aquella roca ha de ser llaurada. Quan t'alces serada, no has de fer llaubada. Ha d'estar llaurat allò. Si no, no llaures. I ell nosaltres sembràvem, sempre solien sembrar en serada.
1: Menjaven pa, si t'hi donaven ens ho posava pa, i garroves, xivada, i pastures de tanca, vamos, en cova, i xivada, fesuí. Sembrava llavors, com ara no se'n sembra. Era el que hi havia llavors.
2: La primera màquina va ser la màquina de segar. Antes del tractor, segàvem un matxo que l'estirava la màquina de segar. És la primera màquina que jo record. I després, bona de tot això, llavors hi havia la màquina de batre. I com que segaven quasi sempre a mà, el que no passava a la màquina, que hi anava amb un matxo, que era aquí la feia rodar, i llavors hi va haver la màquina de batre. I llavors, després de això, ja hi va haver les cosetxadores i tot s'ha fet a màquina, perquè ara en el dia no que hi hagi cap finca que tingui una colla de matxos. Ni crec que hi hagi cap lloc i tingui un jou penjat, ni cap arada.
0: L'arada, dins normal i corrent totes les tanques, allà nosaltres hi ha un tros que li diuen la mala garba. Vini Codrell Nou, hi ha un tros que li diuen la mala garba, i ho és mala garba. I hi ha un secret allà, no hi mai he sabut el perquè d'allà. Perquè de la mala garba només hi ha la paret. Que nosaltres tenim tota aquesta banda que és mala garba. L'altra banda també és mala garba. I és la mateixa terra, el vermell. El vermell. I allà, en 7 litres de llet, fan el quilo. i baix de aquelles boles que ja som dins els plans, si les mateixes vaques, tot el mateix, només té 10. Com és això? Una cosa que és raríssim. Pues això és segur. Això és el més normal que hi ha. Els que tenen de sol dels millors d'aquests dels bruc, que tenen una de sol d'aquests que fan formatge menor que d'aquest i això. Un dia, acabam les provisions. Dic, ho acabam. Ara se'n va de veure això. Diu, i què vols dir amb això? Dic, que acabam la sal. Dic, si tu, la llet que empreu vosaltres, la grandíssima llet que feis aquest gran formatge tan bo de Menorca, tanta que sol de Menorca, és mentida. No és vera. Mos falta les ventades. I les ventades no fa cap. Perquè tu veuràs un oas que és ben redó. I el oas de tot que està així. Giràs per avall. I veuràs si n'hi haurà d'anar aquí baix. Això no passa avui. Això avui en dia no existeix. Dic, i és formatge bo. I tot el que tenim nosaltres a Menorca, tot. Fruita, carn, tot el que tu vulguis, ha de mestir gener i febrer o març, abril, que en mesos ha de mestir que mos passi per damunt nosaltres i arribi a la mà, la sal. Dic, llavors són superiors a moltíssima diferència dels altres. Dic, mira, quina cosa més tonta que no saps dir, ni jo ho diré mai. Nosaltres aquí tenim els dimecres que ve la Madonna de Tirant Nou, ho fan tot ells, i hi ha un altre de so, un verdoler d'aquests que ho fa de per ferreries, i no se m'ho de res. Dic la Madonna de Tirant Nou, com que ells muen molt darrere cap a Fornells, darrere una d'aquella Fornells, per poc vent que faci, ni fa prou per la sal que han de mestir ells, per això que és més bo que els altres. És de Tirant Nou, és més bo que el vostre, és més bo que aquest i més bo que aquell. Dic, això passa, dic, que hauria de passar per tothom, que participés tothom. Dic, que hi ha molts anys que això no s'ha fet. Diu, tens raó amb això. Diu, ho han discutit moltes vegades. Diu, què fem? Dic, no hi podem fer res. I això ve de... Ve quan les aigades aquestes. Ve quan ve. Dic, però dic, ara nosaltres ara ho acabam. Ara acabam el bo. Ara ja ho necessitem de cada any que m'ho faci aguantada. Que m'ho ho cremi. Que m'ho faci molt bé, és igual, recuperarem. Nosaltres, jo, he vist l'avi de mi cosell aquí, mon pare, s'engolidor, i en aquest puestos, jo devia tenir 7 o 8 anys o 9 o coses que són, jo he vist que se sal menjava. Llavors es sembrava en fesolí. Hi ha una herba que és fesolí i es fa de veres. I quasi tothom pasturava el fesolí antes d'hora perquè el vent s'ho endur tot. I en fa, cada any en fa. De bé, i això no ho va fer més.
1: El formatge posaven dins un cosa gran i es posava pols que deien de bo, una mica de quaco, no sé què. i el formatge prenia la llet, llavors ben escafaven allò, ben remenaven i feien el formatge. No, el formatge era per es dur a vendre.
0: Perquè dius, bueno, el gurtar i el vinar, ningú en raia, més el cementer. Allò té el seu. El seu olor té el gurtar i el vinar. Perquè la terra ha de podre. I hi ha moltes coses que avui en dia no es poden fer perquè no podem. Amb el munyí i en tot, i per aquells que nosaltres no escafàvem la llet mai. La llet no l'escafàvem mai. I perquè nosaltres era el natural que fèiem. Nosaltres no volíem que havíem venit a Codellà i havíem de travessar un tros de pati, un tros de quintana i això, però no, encara era prou caleta per posar el quaco i el formatge sortia a la mar de bo. Avui en dia ho escaufam, hi ha una quantitat de llet molt grossa i feien coses d'aquestes. I en aquest temps sortien coses tan ben fetes que no ho empràvem en això. I això és naturalesa. Per a què és nosaltres aquí? Vull dir, Codellot, jo de ser per colzos en els noms de les tanques. I n'hi ha una aquí, li deim. Hi ha dues que són noms molt polits. Fra Pere i Flor Avió. Flor Avió fa cul, dona cul en Sant Pons. Com és que aquella tanca sempre fa un quilo més que els altres de formatge. I està dins la mateixa tanca. Està dins el mateix lloc. Fra Pere és una cosa i Flor Avió és altra i només hi ha separat.
1: Regar, no vaig a ser un bon guirreat, sin. Jo no puc xerrar de regar. En la terra me lloraven tres o quatre vegades, però a vegades necessitava l'aigua, però havia d'esperar que pogués. Les tomàtiques, sí, em feien, i et anàvem a tu, i llavors les tomàtiques grosses que deien ho feien bòtils, que volaven, i ho posaven dins bòtils. No sé si bullien el bòtil. Me sembla que els bullien, els bòtils. Ben tapàvem fort, que no tinguessin aire. I allò era el sofit de... Bueno, hi havia el tomàtic de romallet que deien. I feien romallets, feien... Romallet, llavors, de romallet. I amb allò també feien sofit. La part d'hivern, bueno, ara sembrava fins a Nadal, on se posava, ja havia passat, sembrava en el blat, sordi, xivada, faves, i llavors partien a posar bé la terra per l'estival, Llauraven tres vegades, o quatre, o cinc, bueno, jo què sé. Com que llavors no hi havia gaire en aquell temps, o asses, i em anaven aclarits. I després també. Els diumenges, com que havies de cuidar bestiar igual que altres dies, jo a Sant Agustí me record que érem més joves, anava amb la bicicleta per dalt cera, després de dinar i feies una estona de rodar per allà. Que no. En el poble, si no hi havia cosa a fer, no hi veníem mai. Més que diumenges venies a missa i si havien de dur paner o llet en el senyor, també venies. Però si no, mon pare havia de venir qualque vegada perquè havia d'anar al pot sindicat o sempre tenia cosetes a fer. I venia, però nosaltres no veníem mai.
3: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

fent el circ la crueltat amb elles. I que per divertir-se ja n'anava falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. Allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal em porter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, som bou, serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclat a sangs. Salzinada en sa l'hort, sartigueta, llucaig, la cucanya, ses rambes, miniatzau el coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, tordonell, sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.
1: En terra que m'aguanta cada dia amb força, cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre s'esperança.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Com... quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetirem una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys,
0: uh-huh.
1: I tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC,
0: uh-huh.
1: I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els... Els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: tenen els al·locs i calen calderé. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori mitjornet. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: I alegria.
0: Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
2: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiam català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
2: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
2: Dos. Mig...
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
2: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: no, no és que me deduï no res, no, no estic preparada, saps?
1: I, com tu curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
2: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no ets penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
2: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una A1 de català, com a mínim. D'acord? Una A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
2: ara ja...
0: que els hi demanin un A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
2: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Saps? Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest em vaig segons, eh? No n'he vist cap, per això, eh?
2: Sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de la semifinal, eh? Però sí,
2: en català que vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
2: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
2: Primer,
0: sí,
2: jo antes que això veig un referèndum, mira què t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més en fora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li diem Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
2: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar neda parlants de català. Però en trobes, en trobes, també, si n'hi aneu a pinyar mai.
2: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
3: guai. Sí,
0: també,
2: sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
2: Per pobles, viure el poble català. Que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una Bressola.
2: De la Bressola. No sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: Bueno, allà s'enxerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de la USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, jo els escolto per rugby, jo els escolto que escoltar quan donen a rugby.
2: Ets un friqui, no podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, a Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és: i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta,
2: no sé,
0: esperava
2: ja
0: que me fessis aquesta pregunta.
2: Jo no tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
2: Menys dins Amnèsia.
1: És el terminal de ratllar.
2: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
2: Argentina,
0: sí, sí.
2: Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
1: Ai.
3: Que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català a tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, Joan, recordeu quan van muntar l'APAL?
1: La Pau
0: i el La Papit.
1: Quan fa d'això?
2: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
2: Què dius?
1: Sí. La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, La Pau era català, però per no dir-li català, i La Papip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment m'ho queda a Múrcia. Dius, Múrcia, xerren. Sí, sí, a Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que és, hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche,
1: no,
0: que estem pensant.
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
2: No.
1: Corroborat. Ja ho he dit jo.
2: La Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Carche reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la garras.
2: Bé.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però, crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser et sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella?
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre de Jumella.
3: De Jumella?
0: Sí. I és del Carche. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carche. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carche, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carche eren aquests tres. I ja està, fins a...
2: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
2: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o al final d'agost és...
3: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia.
3: En producte d'octubre.
0: Clar, ja en xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
3: De convergència.
0: És a dir, ja
2: és barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona

Radio Far

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu saber on aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tan en fora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquina.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: es mou suaument, d'una banda a l'altra. Sembla talment un peixató o una larva que es desplaci lentament amb moviments ondulats. Molts ulls s'hi fixen amb interès. Però en aquest món no tot és el que sembla i la realitat canvia amb la rapidesa d'un espasme.
1: Època de muda. Capítol 54. Hegemonia de la simulació.
0: Quan els discursos s'adornen repetidament de dinamització econòmica, de progrés, de seguretat, fins i tot de llibertat o de sostenibilitat, cal anar alerta de no caure en un parany similar al que empra el rap per alimentar-se. Aquest peix està especialitzat en posar-se al fons del mar, mig enterrat. Una vegada camuflat, activa un apèndix que té entre els ulls i fa anar i venir la seva terminació com si fos un animaló que serpenteja i que crida l'atenció d'altres que busquen menjar per omplir la panxa. Sota la falsa esca hi ha una boca enorme, folrada de dents espesses i girades cap a dins. Quan la presa intenta entendre d'on ha vingut el moviment sobtat que acaba de percebre, ja es troba atrapada per una cavitat fosca plena de ganxos que només permeten anar encara més endins. L'engany ha tornat a funcionar. El rap llença al seu entorn el missatge d'un premi fàcil i atractiu. Posa un reclam que sedueix els instints. Promet un guany a qui se senti prou lliure d'agafar-lo. Ofereix un premi a qui demostri caràcter propi i opinió decidida. Convida a exercir la llibertat sense gaire traves. Així és, també de vegades, el món a la societat marina. Dir que es vol ajudar els pagesos i promoure canvis en el pla territorial que permeten destinar tots els edificis existents a usos residencials és un parany semblant al del peix de cap gros i aplanat. La queixalada no la donarà la pagesia, sinó l'activitat immobiliària. Manifestar preocupació pels recursos hídrics, però projectar més places turístiques al temps que s'eliminen els pocs límits existents amb piscines i grans regadius és posar-se al nivell del terra i enfangar-se amb l'esperança que no es vegi la jugada.
2: Estoy ciego!
0: Expressar interès en resoldre el problema de l'habitatge, però atraure més visitants que requeriran més mà d'obra que vindrà de fora. No donar de baixa lloguers turístics que acaben el seu període de vigència. Plantejar que cal fer més habitatge sense topar-hi el preu. Són com els moviments de l'apèndix del rap, que prometen una recompensa i generen, en realitat, beneficis per als que queden ocults. El rap ja surt als registres fòssils de milions d'anys enrere, després dels dinosaures. No li ha anat malament i alguns exemplars són dalt la cadena tròfica, en el paper de grans depredadors. Però pateix de malalties modernes.

0: Ara, ser un peix gros no és una bona situació. La contaminació que hem abocat a la mar s'acumula a les preses. Com més capacitat tens de depredar els altres, més mercuri, plom i altres metalls pesants vas concentrant. A més, es capturen molts exemplars abans que facin la talla de reproductors i moren sense haver deixat descendència.
1: Vidres, cartons, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fent.
0: El joc d'aparences està a l'ordre del dia. Alguns diuen que és hegemònic. Diferenciar els beneficis reals dels atractius propagandístics, dissociar la mà amiga de l'esquer perillós, desglossar les aparences dels fets, és bàsic, al mar i a terra.
2: Tu sí ho saps, tu sí ho saps, donar-me una segona vida ens pot salvar, tot pot canviar, transformar, i així...

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

ja no té preu una besada, ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol.

Quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta a mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny se desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: No són hores.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, tant allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro el fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. M'has dit, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho has dit tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
0: Repressió, repressió, absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, perquè avui no era la inhibició.
2: No sonores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ens acompanya Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Mitjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

Frederica Ratzmaier.

Mm-hmm.

Acho que não.

0: Ai, deu.
1: Bora!

Για τούτα παζούνε στο. Να νιώθει φωτή πειρά.

Charmicida, Calma-lamento, Jolly Mais Crack a todo luna. E

0: quan siguis mala persona, jo te fotré a presó.
1: Bona nit.

0: Hat.
1: Hey! Du bist ein Vorderling!

Yeah.

Kaisa uupuuttuu.

Welcome.

0: Ara és no sé que pretens.
1: La base, ja.

Yolun

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural...

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser la experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

A principis del 2024, el govern balear va anunciar la derogació massiva de normes que considera que alenteixen les tramitacions. Un discurs que molta gent pot comprar, perquè és indiscutible que hi ha procediments que s'allarguen de manera mala d'entendre, però del qual convé separar el gra de la palla.

0: Època de muda. Capítol 38. Transcendir el vot.
1: I així és perquè, si continuàvem llegint la notícia, sortia el pinyol que ja ens temíem que hi havia dins de la fruita temptadora. Els dos departaments que es deia que es trobaven especialment al punt de mira eren el de Medi Ambient i el de Recursos Hídrics. Dues àrees que encara pateixen el xoc cultural derivat dels 40 anys en què la frontera dels Pirineus va romandre tancada al nou pensament que s'obria pas a Europa. Efectivament, quan el 1972 Nacions Unides ja celebrava la primera cimera mundial per analitzar problemàtiques ambientals, aquí encara s'incentivava l'eliminació de tots aquells animals que podien depredar sobre les espècies cinegètiques. Les anomenaven alimanyes. I s'autoritzava a posar verins. La democràcia també era encara en fora. Es feien consells de guerra i s'aplicava la pena de mort. De fet, en termes ambientals, no és fins la llei de 1989 de conservació dels espais naturals i de la fauna i flora silvestre que no ens començàvem a posar al dia amb la normativa europea. I tants anys de retard es noten molt. Es noten en les polítiques ambientals i en les polítiques d'aigua. Aquí encara hi ha moltes ments que consideren que la legislació ambiental és una pega. És un impediment per fer determinades activitats econòmiques que, sense contemplacions cap a la natura, serien més rendibles. Per a aquesta gent, la legislació ambiental és de segona categoria, o de tercera. Són hereus de l'antiga escola. Són els mateixos que tampoc han fet el canvi mental que proposa la Directiva Europea Marc de l'Aigua, aprovada a finals de l'any 2000, que diu que hem d'abandonar la idea d'incrementar l'oferta de l'aigua disponible i que cal apostar per racionalitzar les demandes. Però ni cas. Planifiquen creixements urbanístics que necessiten dessaladores i planifiquen dessaladores per permetre els creixements. Dins d'aquesta manera de discórrer, no consideren admissible que hi hagi tècnics que, quan fan els informes preceptius segons la legislació vigent, adverteixin que hi ha projectes que incompleixen les normatives. Consideren que s'extralimiten, així ho diuen, en les seves funcions. Dins la seva anàlisi, els requisits ambientals poden servir per maquillar, però no per impedir res. Així s'han fet les piscines il·legals que havien de ser dipòsits per estalviar aigua. Així s'han construït els parcs aquàtics en sòl rústic protegit o així es donen per bones ampliacions de parcel·les hoteleres que agafen zones verdes. Medi ambient sí, però sempre que no sigui motiu de frenar res. Tampoc hi falten aquells que diuen que, si vols opinar, t'has de presentar a les eleccions. Una postura que, curiosament, oblida allò que regula la Constitució. Diu l'article 23, inclòs en el capítol dels drets fonamentals, que els ciutadans tenen el dret a participar en els temes públics, directament o per mitjà de representants. O sigui, que poden participar directament. Per si encara persisteix qualque dubte, l'article 9 diu que els poders públics han de remoure els obstacles que dificultin la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. Un precepte que també s'està oblidant en temps on accedir a determinats expedients és una odissea,

emprar l'argument de l'excés de burocràcia o de la manca de productivitat que es dona en algunes taules de gent que cobra salari públic, no ha de ser coartada per intentar eliminar les regulacions ambientals, que són ara més necessàries que mai, precisament perquè s'han estat ignorant o vorejant durant tants anys, cosa que ha fet que els problemes hagin crescut.

Potser els nostres governants ho ignoren, o són directament negacionistes de la problemàtica ambiental en el seu conjunt. Però no pot ser que quan els promotors urbanístics veuen restringit qualque dret, vagin ràpidament als tribunals apel·lant a la seguretat jurídica, mentre que quan es demana seguretat jurídica en temes ambientals es pretengui catalogar de burocràcia innecessària. Quan els governs no responen a l'interès general i pretenen tornar enrere coses que han costat grans esforços a nivell internacional, perquè abans que nosaltres, molta gent de la resta d'Europa va haver de treballar molt per fer-ho avançar, agafa més sentit que mai que la ciutadania s'organitzi, s'informi i participi sense complexos d'aquesta casta de debats.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Llecuntapres!
1: Ui, directe!
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Com us duts, sí,
3: molt
1: sé.
3: Bé, sí, sé.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: N'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tota això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, ai, sí, ja, desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindicar. Reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Uau.
2: D'acord?
1: Ostres, tu!
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser. Fins ara, que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa, és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè, clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Ja no sé. Molt de matí. Però no, sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dona, no mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: I, però bé...
4: No te dona sa vida.
3: Però quantes donen?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat.
3: Joder,
2: jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Ara aquí no ho tinc previst.
3: Tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, a l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerri l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que se xerra la llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Clar, amb una tradició, clar, a veure...
1: Anglès, francès... Deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això. Comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
5: Allà va.
2: Vas desencaminat, però molt bona calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'he fet un iPhone. Que no patrocina aquest font. Aquesta com el Rambú, que s'ho van patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Poden enviar cime, vale? Que faig feina allà.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Si no dic res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio, te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com aixerà?
2: Així, exactament així.
3: Silvo, si fas... Xec.
4: En Silvo Bolson.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I... No,
3: ets... Sí, sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Silva Gomera en principi se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades.
1: No me contestau?
2: I...
1: Jo t'estic xerrant aquí.
2: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Xiengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
3: Ja dus més de 10 llengües, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però una és morta i l'altra no és llengua, tio.
3: Ah, vale, el Silva.
2: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, amb aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, jalà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
3: Apassionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
4: Ui!
2: Per això te deia, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que... Que és que...
3: El principi...
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en Manchego, saps?
3: Perquè en Manchego?
2: Es diu El Principete.
3: Aquesta la vull, ja. Aquesta la vull, ja.
2: I clar, fa gràcia.
3: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? Mm. També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el don per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
3: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, que són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, vull dir, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
3: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija, d'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars, i els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
3: Com la plaça Miranda.
4: Que cabro!
1: És un gueto, no? És un gueto.
3: I jo,
1: en Pedro està a punt d'explotar.
3: Jo vaig estonat. Ai, que vull fer un vermut, és igual.
1: Tu se passa Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabem.
3: Bueno, sí. El que vull fer un vermut i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
3: Els policies, no? És igual.
1: Pedro va passejar...
4: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% d'accents de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. Ah. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
3: Bereber
2: no, per això no ens agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
3: Gràcies, tio. Gràcies, tio. Vinga. Quanta pregunta.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a en el cas. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari del cas, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordem, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes dels camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomano també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Márquez Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: Dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi de

0: El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma ben entesa.
1: Deixa'm sistiu i no deixa'm sa mala vida. Tocam ciutat per es moreno, no s'esborra. Cada dia més rebel se sap m'apull i corre. Cantaria tot es dia mentre es balla cop de porra. Les teus poses cor me forren. Veiem pirra per l'eixample, que amb es fred encara aguanta. Sé que mirar-me t'encanta. Sé que encara me mires encara de cara.

0: Gosta de um Gaddafi bom.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Vícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. Avui us presento una càpsula d'art en la que faig unes reflexions publicades en motiu de l'any Calbó en el centenari de la seva mort, l'any 2017. Pasqual Calbó i la menorquinitat. La pintura, les arts en general, ens proporcionen una experiència estètica, ens interpel·len, ens emocionen, ens confronten amb nosaltres mateixos i amb la nostra realitat. Són també una font de coneixement de la història, els costums, les indumentàries, les modes, les conductes i els hàbits socials. En l'exposició Pasqual Calbó i Calders, 1753-1817, que podem visitar fins al 21 de gener del 2018 al Museu de Menorca, es fa molt evident aquest llegat que el costumisme de l'època contribueix a visibilitzar encara més. Però l'art acompleix també una funció de caràcter simbòlic, ja que contribueix a reforçar la identitat col·lectiva d'una comunitat. El Museu de Menorca, que lidera els actes de celebració de l'any Pasqual Calbó i Calders, suma a la seva funció de baluard de la memòria col·lectiva la reinterpretació de la figura d'un pintor cabdal en la història de l'art a Menorca. És en època de Pasqual Calbó quan les col·leccions reials esdevenen públiques i es formen els primers grans museus europeus amb l'objectiu de reforçar l'orgull nacional. Els nacionalismes apareguts en el segle XIX faran ús dels museus com a espai per a l'estudi, la conservació i la difusió del patrimoni nacional, vinculat a la memòria col·lectiva i a una identitat cultural. Serà la burgesia, amb un poder polític creixent, la que imposarà la seva pròpia visió. La llengua, la balada d'en Lucas, els glosats, l'arquitectura rural i urbana, la maonesa, la revista de Menorca, Favàrits, Sa Caleta, els Oastres, els Talaiots, Sant Joan, constitueixen el patrimoni cultural, material i immaterial que defineix la nostra identitat. Segons l'estudi de David Doncel Abad, Construcció de identidades col·lectives culturals a través del sistema educatiu, Comunidades Autónomas y LOCSE, publicat a la Revista Española de Educación Comparada l'any 2008, els trets més importants que defineixen la cultura pròpia d'un grup social són la llengua, la història i l'art. La història de l'art a Menorca, com a la resta d'Espanya, no és una història lineal i coherent amb un art propi, sinó que té més aviat un caràcter desarticulat en el qual destaquen figures d'importància nacional o internacional adscrites a diferents moviments artístics. Giuseppe Chiesa, Pasqual Calbó, Joan Font i Vidal, Joan Vives Llull, Josep Torrent, Francesc Hernández Mora o el grup Menorca, per anomenar-ne només uns quants, responen a una època i a un estil personal, a una forma d'interpretar la realitat que neix d'un bagatge cultural íntimament lligat a la insularitat. Tots ells formen part del nostre inconscient col·lectiu, com deia Carl Gustav Jung, d'unes pautes de pensament que conformen el ser menorquí. L'art, com a constructor d'imatges visuals i de significats culturals, té un valor simbòlic destacat, La familiaritat que es desprèn de la contemplació de les obres d'aquests pintors és la manifestació d'aquests significats inherents a l'obra, que reconeixem immediatament en veure-les. Succeeix el mateix quan parlem de Velázquez, Goya o Zurbarán en relació amb Espanya, encara que en aquest cas les implicacions de caràcter simbòlic i nacionals són molt més evidents. La coincidència entre l'exposició Pasqual Calbó i Calders al Museu de Menorca i la que té lloc a Can Oliver, Matías Queclas, la pintura nua, constaten la funció que té l'art en l'articulació d'un discurs identitari i el valor icònic de les imatges artístiques en la construcció d'un sistema cultural i social que faci sentir-se partícips als individus.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

com una flor d'estiu, com un ocell sense niu, que me'n dius de la vida, comptant coses

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

del 6 de juliol de 1644. Les campanes de l'O a rabat ho tocaven. Per cansolla del lloc, dues naus barbarisques entraren i 200 moros ben armats

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'ho has de comptar, sí, que el perfil és més...
1: Perquè és més rockero. Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... De segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyat de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no estan d'allà, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent deu ver que no...
1: Allà hi ha qualque excepció.
0: Res, abans d'entrar en Pinyat de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quant és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O de
0: feixerà dels anys 60, de quan tu tenies.
1: No? Sí, jo, a veure, l'any 64, 66, per aquí.
0: Uh-huh. Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra. Uh-huh. I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a Olé. Una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estava sent bolus.
1: Havia
0: estava...
1: après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? La guitarra està bé, vull dir, poses els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

tan enfora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A la costum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Això, una mare, a tot estirar la caricatura d'una mare. Vida Solitud és una de les novel·les més colpidores d'Irene Mirovski, una autora imprescindible del segle XX i una de les meves autores preferides. Aquest és segurament el llibre on crec que brilla més. La novel·la segueix el creixement d'en Helen Carroll, una filleta que es fa grossa en una família freda, marcada per una mare egoista, cruel, narcisista i que és incapaç d'estimar realment la seva filla. De manera que la filleta ha de créixer amb aquesta infantesa ferida i una adolescència plena de ressentiment i ràbia. És una història profundament autobiogràfica, cosa que encara ho fa més dur, on l'autora no té por de ficar el dit a la llaga i deixar que el seu protagonista tingui els pensaments més lletjos, sense idealitzar el passat. Nemirovski escriu sobre la solitud, l'odi, la venjança íntima i es desitja fugir d'un origen i d'una família que ella percep com un càstig, però a la vegada tot amb una prosa elegant, construint una espècie de bellesa tranquil·la. El teniu disponible en català, editat pel Cal Carrer, amb una traducció fantàstica de Nanna Casasses. És una lectura especialment recomanable per a lectores que cerquin novel·les psicològiques un poc intenses, amb personatges complexos, dones sobretot, i una veu literària d'una maduresa impressionant. És un llibre amb moments un poc durs, però realment molt polit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Molt bon dia i alegria. Anem a començar un altre capítol d'aquesta nova temporada d'Escap de Fibló, ja la tercera temporada. I, com sempre, xerrarem de la música punk a Menorca amb convidats d'extra, extra qualitat, com avui, que sí que tenim molta, molta qualitat, amb en Carlitos, de Ferreries. Carlos, com estàs?
1: Molt bones, molt bé estem.
0: En Carlos, que tenim molt bona amistat, som bons amics i també tenia ganes de xerrar amb ell. En Carlos té molt de bagatge, val? Tens moltíssim de bagatge, però començarem pels inicis un poc. Val? Llavors, no sé, com comences a escoltar música, com comences a entrar dins aquest món de la música més punk, després no, que ha anat evolucionant cap a altres tipus de música, però bueno, un poc, què recordes tu dels inicis? Bueno, abans de començar a agafar un instrument,
1: tocar, no
0: referes?
1: No? Vale, nosaltres jo me'n record que en 13-14 anys amb els col·legues ja escoltaven Green Day, Offspring, i Nirvana i mogudes d'aquestes, però nosaltres el que ens va passar que a Ferreries hi havia un munt de concerts i un munt de grups, i allà va ser quan ens va començar a picar la zona de més de la música, de voler tocar i totes aquestes coses. No?
2: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Moldeis d'en passar i un record de m'enyorança de quan era més petit, que jugava dins la tanca a fer guerres i combats.

o es gradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña, i encara puc recordar els puestos on me jugava.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so. D'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer. Un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, el anem a compartir. Desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Bueno, és d'en Gomesín de Riera i és Tu cantaves. Tu cantaves i jo que bé que t'entenia. Eren les teves cançons tan romàntiques, tan líriques. Aquesta lot, la gent deia, sembla que sempre somia, és boig. Diu que entén la veu de les aigües menorquines. Ai, mar de la meva terra, que bé que jo t'entenia. Tu cantaves el llenguatge de l'illa. El mar cantava, cantava i segueix cantant. Però jo no l'entenc com abans. Abans podia comprendre'l, potser perquè era un infant. Abans creien les sirenes i ara tenc els cabells blancs.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols.

0: aquest mar mediterrani.
1: A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

Ara ve Sant Joan, vindrà molta gent, ompliran Ciutadella per fer un poc d'ambient. Catalans i mallorquins, mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga, tots els polítics.

casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: Friends. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
1: Grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. ¿Y por qué pesa mucho? Pues lleva 2 litros.

so de sirenes negre ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: I ara, per ratllar d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va haver la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jo, jugadors d'allà, me demanaven que els enviés paper. I jo que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb els temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi m'hi escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang. Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: Caminar va bé per la salut, però és gratis. Això és un obstacle en els temps actuals. Aquest hivern suau que estem vivint, encara que massa sec, coincideix en el moment en què l'illa es troba molt manco sotmesa a la pressió humana. És ideal per sortir a passejar. La contrarietat és que això no contribueix a augmentar el PIB, que és el tòtem que deifiquem o la bèstia que alimentem.
1: Època de muda. Capítol 41. Salut aquosa.
0: De sempre s'ha sabut que això de moure les cames és una activitat que aporta efectes saludables. Però tenir salut no és negoci. Mentre que haver de comprar coses per tenir salut, sí que ho és. Diuen els experts que un dels primers efectes de passejar pel camp, posem pel camí de cavalls, és una baixada significativa de les concentracions de cortisol, que és l'hormona que generam quan patim estrès. Però a mesura que caminem, es van produint altres canvis dins el nostre organisme, que deriven en benestar i en un funcionament més harmònic.

Si miram la dinàmica habitual de la indústria farmacèutica, veurem que la tendència no és a fomentar hàbits sans, sinó a generar dependències que ens converteixin en consumidors habituals. Això sí que mou economia. És un paral·lelisme que sorgeix quan es mira la problemàtica de l'aigua. La natura, els processos ecològics, configuren un sistema immillorable de generar aigua neta, potable i saludable. L'estre diürn separa el líquid de la sal del mar i d'altres components i el porta als núvols, que s'encarreguen de repartir-ho sobre la superfície terrestre del planeta. La pluja alimenta els camps i tota la biosfera. A Menorca, si cau sobre zones del nord impermeable, tendeix a crear torrents i zones embassades. Si cau sobre el marès, tindrà opcions d'infiltrar-se, netejar-se mentre baixa i engreixar els aqüífers. També dissol zones de roques més toves i genera màgiques coves. I a les àrees baixes farà brollar fonts. Poder aprofitar aquesta aigua dolça, feta per la natura, és un tresor del que no

0: i no ens atribola perquè sabem que tenim una tecnologia que ens permetrà desnitrificar l'aigua abans de posar-la a les xarxes de distribució. Això sí, amb un cost econòmic i ambiental important. Molt manco ens inquieta que s'esgotin els aqüífers, perquè tenim manera de dessalar i podem agafar aigua del mar, que és una font eterna. Com abans, defugint de veure el cost econòmic, energètic i d'alteració marina que es provoca. Tot això es veu normal, o es normalitza, com es diu ara. Per què va a favor de corrent? És a dir, perquè pel camí s'eliminen límits i es generen negocis. Això troba el suport de l'establishment. Pel contrari, fer l'aposta de defensar i recuperar els aqüífers a partir de racionalitzar els usos que fem de l'aigua, d'aprofitar-la millor, d'establir controls i de fer, senzillament, allò que fa molts anys que indica la legislació vigent, és vist, en el fons, com un problema que s'haurà de gestionar, que pot generar tensions i que pot implicar límits, sense aportar grans negocis. Sembla més fàcil evitar qualsevol discussió i traslladar la batalla només a l'àmbit ambiental. El major consum d'energia per fer funcionar les plantes d'osmosi, la degradació del medi marí que rebrà els abocaments, els creixements urbanístics que passaran a ser viables, la massificació turística que no trobarà límits, passen a discutir-se amb la natura. I la natura ni parla ni vota, a no ser que la gent s'organitzi i parli en el seu nom. Potser per preveure reaccions d'una societat que de vegades veu la jugada i protesta contra aquesta deriva. Ara s'han començat a anunciar a Menorca les dessaladores com a sistema per recuperar els aqüífers. L'aigua també serveix per rentar la imatge. A Ciutadella, amb una dessaladora, no s'ha recuperat gens l'aqüífer. Tampoc a Eivissa ni a Mallorca, que hi ha un munt d'instal·lacions, es recuperen els aqüífers. Val la pena pensar-hi quan sortim a caminar per aconseguir salut gratis. Mentre pregam que plogui més, podem cavilar sobre el futur de l'aigua i sobre les accions ciutadanes que valdria la pena iniciar al respecte.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? Em va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè és més rockero. Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyot i Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per les festes.
0: És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent deu veure que no...
1: Hi ha qualque excepció,
0: eh? Res, abans d'entrar en Pinyot i Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quant és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: feia gerades anys 60, de quan tu tenies...
1: Sí, jo, a veure... l'any 64... 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra. I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolus.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu, si guitarra està bé, vull dir, poses els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Once again I speak for no one.
2: Altra vegada so that you will not hear me. Perquè ningú m'escolta.
1: Here I am at the exact moment in which I try to stay awake.
3: Es despertar m'ha agafat un poc desprevingut. M'he aixecat i els ulls m'han quedat dins el cel onílic. I el meu esperi crític diu que tinc un poc de mal de cap. De tant navegar descalç.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i n'Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És el component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta traginada. I mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí a ser nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que mos ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entarem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat la cançó El sistema, de David Vidal, del disc Iron Cell, 2005.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard, competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis. Deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix. No siguis un fracassat.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Molt benvinguts, benvinguts a tots i a totes en aquest nou espai de Sagramola, on, com sabeu, fem un repàs, un recordatori, escoltam, tenim el plaer de recordar i d'escoltar cançons que de qualque manera tenen algun tipus de relació en la nostra illa. Bàsicament crec que la majoria són cançons conegudes, però sempre la idea és sorprendre-vos. Com sabeu, sempre començam el programa recordant la darrera cançó que vam posar al programa anterior, que és una cançó que no la present i la deixen ser incògnita, de vegades si qualcú la reconeix. Estic molt content quan qualcú me diu: ja sé la cançó que has posat, quina és? Me pens que és aquesta? Bé, hi ha gent que m'ha comentat i la veritat és que és un plaer que vos agradi aquesta iniciativa. La cançó que vam posar, ja vos vaig dir que era de l'any 1990, que és de Menorca i que la cantava un grup, bueno, ja us ho diré després, la recordam. Vinga, això ja comença. Endavant.

Bé, Menorca total, eh? Bé, aquesta cançó la van escriure, la van gravar, la van cantar un grup de Barcelona que es deien El Último Clan. Van ser un grup que fan música pop, rock, es van formar l'any 84, era un grup molt bàsic, purament hi havia bateria, baix i guitarra elèctrica i un saxo. Més en band, ja no, en el disc que van gravar la cançó Menorca no hi era, però més en band van agafar un teclista, però en aquest disc encara no hi era. Aquest grup es van fer molt habituals, era una època on anaven a tope el tema discoteques i aquestes mogudes, no? I van tocar les millors discoteques i sales de festa de Barcelona, per suposat, i també bastantes vegades per Madrid. En alguna ocasió van sortir per Televisió Espanyola i se'ls pot veure algun programa d'aquests dels anys 80 a Televisió Espanyola. I bé, aquest disc és de l'any 90. A part de que aquesta cançó va anar inclosa a CLP, també s'havia tret algun senzill, algun disc d'aquests de 45 revolucions, un disc petit amb aquest, que incluïa aquesta cançó. Bueno, una cançó per als col·leccionistes i per que els agradin aquest tipus de tallets i de cosetes. Bé, anem, companys, a la temàtica d'avui, i per començar, perquè sapigueu un poc de què anirà la temàtica, vos deixo amb aquesta cançó preciosa.

de la combinació de un bon lletrista i un bon músic va sorgir aquesta cançó, que s'han fet tantes versions i que tots coneixem i que tots han cantat, podríem dir. I aquesta combinació de la Queixarran, per suposat, és d'en Tòfol Mus, com a lletrista, com a poeta, i, com no, del músic Ortega Monasterio, aquest músic català, militar, que va fer una temporada aquí a Menorca i que va contactar, va fer moltes amistats aquí, sobretot va engegar part del repertori dels parranderos, no? Amb els que va fer molta amistat. Aquesta cançó xerrava, per suposat, de lo que és anar a fora. Un costum que normalment, quan estem s'acompanya, o bé amb motiu d'alguna festivitat, o amb el pretext d'anar a pescar o a caçar, era costum anar a passar la vetllada fora, anar fora, o anar a Vega, com també es diu a Menorca. És costum d'anar a dormir en companyia d'un grup d'amics a un cau, fora del poble, una cova, una caseta de vorera. Allà el temps de cada vegada passa una velocitat diferent de la que passa en el poble, vull dir, tot funciona d'una altra manera, els estels són com més brillants, i ja us puc dir que un dels plaers inexplicables. Normalment no hi falta mai una guitarra, un botilet de vi o ginet, i les cançons normalment són això, cançons alegres, festives, atrevides. És un costum que fa, per suposat, no podem saber des de quan es fa això o des de quan es fa, però per suposat que és des de sempre, vull dir, anar a fer sortides amb els amics i fer la ballada fora és un costum etern, diríem, no? Però el que sí que constatam és que de cada vegada es fa manco, de cada vegada es fa manco, les coses canvien, canvien molt, i de cada vegada crec jo que canvien més de veres. Jo tinc molt present que, per exemple, en aquestes trobades solien contar xistes, solien fer bromes, a part de cantar cançons, i avui en dia m'estic fixant que l'acostum de contar xistes s'ha perdut molt. La gent, per fer una gràcia, t'envia per el mòbil qualcú qui conta una anècdota, conta, però la gent ha perdut l'acostum. Bé, sí, com sigui, avui del que xerrem s'ha de repertori que et des anar a cantar fora. Per suposat que aquest costum no és única i exclusiva de Menorca, faltaria més, això es fa per tot el món, ho sé cert, però el que sí està clar és que amb aquestes sortides hi ha un repertori habitual, unes cançons que normalment es canten amb més freqüència, no? Llavors, anem a fer un repàs per al repertori aquest des que xerram. També hi ha que dir que s'han fet moltes cançons xerrant d'aquesta temàtica i localitzant les trobades a espais molt diferents. Anem a posar un parell d'exemples. Per exemple,

Clips. Vos contaré una anècdota personal que me va passar. Bé, jo tinc que dir que jo era d'esquinava romandre, és a dir, jo amb els amics teníem aquest sant costum i mos agradava molt i només no solia anar a la mitjana, jo som de Ferreries, jo solia anar a la mitjana a romandre. Bé, vos vull contar una anècdota d'anar fora, d'anar a romandre. Com sabeu, jo vaig tenir una sèrie de gravació i vaig gravar alguns discos i vaig conèixer molts de músics i vaig fer molt bones amistats. Uns dels grups amb els que vaig tenir bastant de contactes amb els de Serroses Vents de Ciutell, amb els que vam gravar alguns cassets aquí, no? que després també s'han fet en CD. Serroses Vents, quan vam gravat el primer casset aquí, a l'estudi en jo, me van convidar un dia a anar a fer un arròs i m'ho van anar a Sanal d'en Castell. Van anar a fer un arròs. L'arròs, per suposat, el va fer en Fel, que era un

una cançó especial que li agradava molt cantar, aquesta cançó de sa guitarra, que no la tenim gravada per ell, jo no la tenc gravada per ell, i bueno, i és una cançó molt lenteta. Llavors se crea aquest tipus d'ambients que són molt mals d'explicar, perquè la interpretació que va fer en Fel de la guitarra era, i en el moment aquell, t'entrava per dins, t'entrava, és a dir, te la senties molt, era, no ploraves però quasi, te provoca unes emocions molt concretes que són molt males d'explicar. Per suposat, no tothom té les mateixes sensacions, no? Però jo record molta emoció la interpretació d'aquella guitarra, de la cançó que va cantar en Fel. I aquesta gravació, si l'haguessin gravada, potser l'haguéssim escoltada dins un altre ambient, potser haguéssim pogut dir que estava bé o estava malament, l'haguéssim pogut criticar, però en aquell moment no hi ha res criticable. En aquell moment tot és polit, tot arriba amb molta força, amb molta tendresa, amb molta màgia. És a dir, és una sensació que s'ha de sentir, s'ha de viure. I quan avui en dia cada vegada se va menys a Romanda, jo penso que és una llàstima, perquè aquestes sensacions es perden. Bé, deixeu-me que posi una cançó de Sa Rosa dels Vents, que és una cançó que, bueno, jo l'he cantada a vegades anant a romandre, no és que sigui molt habitual ni molt coneguda, però d'aquesta cançó després vos contaré una anècdota, que és una cançó que es diu Allà en l'Havana. Escoltem aquesta cançó de Sa Rosa dels Vents i després vos conto l'anècdota d'Allà en l'Havana.

Bé, aquesta cançó, allà en l'Havana, que hem escoltat, de Sa Rosa dels Vents, fantàstica, la versió aquesta que van fer, té un vincle amb Menorca bastant gran i crec que molt pocs el coneixen en aquest vincle. De fet, aquesta cançó és bastant habitual en el món de les havaneres, per Palafrugell es canta bastant, és un estàndard que diríem avui, no? I quasi sempre consta com a popular, és a dir, és una cançó popular que se'n desconeix l'autor, qui no és així. Bueno, sí, molts el desconeixen l'autor, però en realitat sí que té autor, per suposat. Vam xerrar fa uns programes en aquest mateix espai de Sagramola de Mestre Llorenç Torres Nin, que era un músic de Sant Lluís que va fer sa vida a Barcelona. Hi ha un altre músic menorquí, que és Josep Maria Martín Domingo, que era nascut a Mó, també, més o manco de la mateixa època de Llorenç Torres Nin, a finals del segle XIX, van néixer dins 1889 un i 1887 l'altre, es duen 2 anys, i bueno, van coincidir, van estudiar tots dos en Damià Andreu. Martí Domingo era trompetista, es va fer trompetista i va fer una carrera totalment diferent de la de Llorenç Torres Nin. Llorenç Torres Nin va estar a Barcelona més dins el món dels cabarets i com vaja, manxarà d'ell, no? En canvi, Martí Domingo va estar més dins el món militar, va tocar en bandes militars, va dirigir la banda municipal de Madrid i va ser molt popular a Madrid. D'ideologies molt diferents, però eren amics, no? Bé, casualment, aquest menorquí, Josep Maria Martín Domingo, que ha fet altres cançons conegudes, va composar aquesta cançó, allà a l'Havana. Ell és el compositor d'aquesta cançó, és a dir, que el compositor d'aquesta cançó és un menorquí. I Llorenç Torres Nin, com a amic seu, com a amic, va gravar aquesta cançó en disc i la va gravar dins finals dels anys 20, principis de l'any, bueno, bastant, el va gravar el 29, l'any 30, per allà on rodava sa cosa. Va gravar aquesta cançó per primera vegada, sa cançó de Martí Domingo, que és d'allà en l'Havana, una versió molt curiosa. Posarem un fragment perquè la vegeu, en sentit-se de sa que van gravar Sa Rosa dels Vents. Ara escoltarem aquesta versió de fa un centenar d'anys. I bé, sapigueu que aquesta versió, això, és d'un menorquí i la va promocionar també un menorquí gravant-la en disc i es va fer popular en aquell moment, tan popular que bueno, molts la consideren popular més que una cançó de, si no, de Martí Domingo, sinó una cançó popular. Us poso un fragment, escolten només un trosset.

Bé, heu sentit aquesta versió d'aquests dos menorquins, podríem dir. Un és compositor, Martí Domingo, i l'altre, Llorenç Torresnin, dirigint la seva orquestra. Bé, no ens desviem del tema. Estàvem en la qüestió d'anar fora, de les cançons que es cantaven habitualment quan s'anava a fora. De les cançons, de les que coneixem més antigues, les músiques que coneixem més antigues, per suposat, d'aquesta temàtica, és una cançó que va recollir Sergio Salvador, que com sabeu, ja n'hem xerrat altres vegades, a finals del segle XIX, va fer sobre aquestes Dies Balearem, on fa un fantàstic recull de moltes qüestions relacionades amb Menorca. Era una mena d'enciclopèdia sobre les illes, i concretament sobre Menorca també. Allà hi ha una cançó que es diu A Boca Vi, i que diu: es veure sempre és permès quan no es veuen de masia, i per major alegria a la salut de vostès. Bé, aquesta cançó, que no... La música ella la va recollir amb partitura, a dues veus, cantar a dues veus, però és una cançó que no es canta ja avui en dia, no? però possiblement és de les que hi ha recollides, les cançons recollides més antigues que facin referència en aquesta temàtica. Una altra de les cançons bastant cantades és d'un ranxet que tenien aquest costum d'anar fora, i que els hi deien La quadrilla d'Esporró. Una cançó que també aquesta sí, la coneix molta gent, i a part hi ha diferents versions gravades. L'havien gravat a CPEP l'any 77, aquesta cançó de La quadrilla d'Esporró, però escoltarem la versió que va fer el grup folclòric de Mol l'any 81, en el disc aquell que es deia Cançons i danses de Menorca. Escoltarem el grup folclòric de Mol cantant aquesta cançó de La quadrilla d'Esporró.

Bé, una altra de les cançons que és habitual cantar a Menorca quan es fan les sortides aquestes, i a part, la temàtica de la lletra tracta de so, precisament, d'una sortida, és aquella d'esmortar. Noltos que no tenim ranxo, ni cavalls per galopar, frissam que vinguis dissabte per anar a romandre a esmortar. Qualcú pot dir, això de que noltos que no tenim ranxo, ni cavalls per galopar, de què ve? Dins la lletra, aquest text de què ve? Bé, és una història curiosa, jo vos l'explicaré. A començament dels anys 40, més o manco, a principis dels anys 40, un músic maonès, Joan Tudurí, amb un company seu, amb en Ramon Perpal, Ramon Perpal va fer la lletra i en Joan Tudurí va fer la música, van compondre una ranxera. En aquell temps, les ranxeres van fer molt habituals dins dels anys 40, a tot Espanya, no? Van fer una ranxera escrita en castellà que és de Potrito Salvaje Galopa Ya. Bé, ara direu això, ara de què ve? Bé, tot ho juntarem. El text d'aquesta ranxera que van fer aquests dos menorquins, la lletra, enumerava de qualque manera els diferents beneficis del fet de viure en un ranxo. De tengo un potrito salvaje para poder galopar, mil cabezas de ganado, verdes prados y un trigal, etc. etc. Bé, aquesta cançó la va estrenar Sor Fou Maonès el dia de Pasco de l'any 45, en ocasió de la sortida per des Deixant l'Udol. I pocs anys més tard, en Perpal va escriure la versió en menorquí. És a dir, la mateixa música, en Perpal li va canviar la lletra. En vez de posar-la en castellà, la va traduir en menorquí, amb una temàtica diferent. Recordeu que la versió castellana, primera de Tengo un potrito salvaje para poder galopar. Llavors ell començava la cançó menorquí dient "Noltos que no tenim ranxo ni cavalls per galopar". Recordeu que aquella tractava d'un senyor que tenia un ranxo i que tenia cavalls, que tenia un potrito salvaje. Bueno, en aquest cas ell diu "Noltos, en menorquí, de noltos que no en tenim de ranxo ni cavalls per galopar, frisant que vinguis dissabte per anar a Roman d'esmortar". La temàtica, la lletra, va canviar considerablement, no era el mateix. Aquella ranxera xerrava d'una cosa molt concreta i aquesta versió menorquina xerrava d'una altra, totalment diferent, que és de la temàtica que mos té distrets avui, no? Bé, bé, ben curiós això que va passar amb aquesta cançó, que va començar d'una manera i ara la cantem d'una altra. La versió castellana hi ha poca gent que la recordi ja, poca gent que la recordi. Jo, aquesta cançó sí que és bastant cantada, la van gravar també el CPEP l'any 77, com se queixàvem abans, i també hi ha una versió gravada per la banda de música de Mercadal, molt curiosa, de la cançó d'esmortar. Escoltarem la versió de CPEP.

La veritat és que hi ha molt de repertori dins aquesta temàtica i podríem fer més programes xerrant de tot el tema aquest d'anar a romandre i de les sortides a fora. Si us sembla, anem a entretenir-nos una mica xerrant de la cançó Anem a Xauxa. Aquesta cançó que bueno, la van conèixer primerament pel grup Traginada, per suposat, i que llavors Joana Pons i també és un habitual en les bandes, també hi ha moltes bandes que el toquen en aquesta cançó. De on ve tot això, el nom d'aquest? És curiós perquè la paraula, el mot aquest de xauxa, et suposa que està agafat del castellà jauja. No és del tot clar, però sembla que sí, que ve d'allà, de la paraula jauja. Probablement aquesta jauja fa referència a una localitat, fixeu-vos, del centre de Perú. Una ciutat que la va fundar en Pizarro l'any 1534. I direu, i ara te'n vas molt en fora, tu, de la Traginada, te'n vas en Pizarro. És a dir, bueno, sembla ser que, veureu, en aquesta localitat de Perú, els inques, els habitants que hi havia allà, havien acumulat una gran quantitat d'aliments, de roba i de riqueses, eren un poc formiguetes, sempre anaven replegant, i aquesta abundància que tenien va fer que els conqueridors que hi van arribar deixessin la dita de això a xauxa, això és jauja, o el que li vulguem dir, però que segurament fa referència en aquesta localitat, i és una paraula que encara se manté en el vocabulari castellà i també menorquí, no? Hi ha un poema que xerra d'aquest fet, d'aquesta ciutat, un poema que es diu La terra de Xauxa. És un poema de l'any 1892 del pedagog Antoni Bori i Fontestà. I el poema de Xauxa és el país més gran i bonic per excel·lència, allà on neda en opulència i de pobres no n'hi han. Allà no mana ningú i tothom creu i va recte, perquè s'acata i respecta el pensar de cada un. Fa referència a tot el bon ambient i la opulència que hi havia, no? De fet, a més d'aquest i altres poemes, la cançó és coneguda a moltes comarques de Catalunya. A Menorca, Anem a Xauxa, és, com han dit, la va popularitzar el grup Traginada a partir de la publicació del seu primer disc, l'any 78, que és un disc de caràcter animat i festiu. I la semblança en la versió que es canta a Catalunya és molt evident, i com es veu també, la lletra agafa la idea d'aquella terra imaginària que comentava a principi del segle XX en Bori Fontestà, en el seu poema. Ha estat enregistrada per molts de grups, diferents grups, i fins i tot hi ha un cobert de folclor que es diu l'estructura gremial a la Ciutadella, l'artesania de la sabata, a on es recueix també un text una mica diferent també per aquesta mateixa cançó. Bé, com veus, és una cançó en història, és una cançó també molt polida i molt alegre, i que també és un habitual d'aquestes anades a fora. Si vos sembla, anem a posar la versió de Traginada, per suposat, l'any 78.

Jo crec que avui en dia no hi ha sortida, no hi ha trobada, allò que ens trobem un ranxo amb una guitarra, que no es canti sa balada del Lucas. Aquesta cançó que va fer n'Ortega Monasterio, quan saben tots, sa balada del Lucas, és una cançó que de qualque manera és quasi bé, dirien, representativa de Menorca, d'aquest, bueno, del benestar que tenim aquí a Menorca, d'aquest estatus, no? I que xerra tant de ses nostres, un poc de la nostra manera de ser, i també fa referència a això que estem xerrant avui, aquesta caseta vora el mar, no? Vull fer una apreciació amb aquesta cançó. Moltes vegades quan xerrem d'aquest tipus de música, que el relacionem amb la música marinera, ses habaneres, aquest tipus de cançons d'anar fora, a vegades deim la paraula habanera com que tot això siguin habaneres. No, no, tot no són habaneres. Habanera és un tipus de ritme concret. Una habanera és un tipus de rítmica concret. Jo m'agrada més xerrar, per tant, de cançó marinera o de cançons d'anar fora, que també és, o cançons de taverna, també ben dit. Està fantàsticament ben posat aquest nom de cançons de taverna, perquè també estaria ben catalogat així. Llavors, aquesta cançó és una balada, com indica el seu nom, balada d'en Lucas, no és una habanera, no? Ho dic perquè jo em va fer molta gràcia escoltar un moment donat a una plaça d'un poble, no direm, és que ni esquí, però van presentar aquesta cançó, diguem, i diguem, ara cantarem una habanera, la balada d'en Lucas. Bé, és, no? No cantes una habanera, estàs cantant una balada. Bé, sigui com sigui, deixem-nos de coses sèries, anem a escoltar una versió fantàstica d'aquesta balada d'en Lucas.

Bé, amics, fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui, on hem xerrat de tota la temàtica aquesta d'anar fora i de les diferents cançons, repertoris que fan referència a aquesta temàtica. Toca el moment de posar-vos la cançó sorpresa. Aquesta cançó no serà sorpresa per ningú perquè tothom la coneix, tothom la coneix. És una cançó que la canta un italià, i la cançó, ja vos dic que com a cançó no té res a veure amb Menorca. A Menorca l'han sonada molt, l'han cantada molt, perquè va ser d'una època que, bueno, bé. Però aquesta cançó, encara que costi creureu, té un vincle, una relació directa amb Menorca. Té una relació directa amb Menorca. Això és el que possiblement serà més mal de fer que la gent ho sàpi. El que està clar és que la cançó tothom la coneix. No diré el nom, perquè no dic mai el nom de la cançó ni del cantant, però ja us dic que tothom coneix aquesta cançó, però es trataria d'esbrinar quin és el vincle que té amb Menorca. Bé, us poso aquesta cançó, que balli qui vulgui, és una cançó que l'han ballada molt i crec que encara segueix ballant. Gràcies per haver-me escoltat, per haver arribat fins aquí, per haver fet aquest camí junts, hem fet aquesta sortida fora junts. Un plaer, com sempre, estar amb vosaltres i compartir aquestes estones i aquestes músiques, i que passeu tots uns bons caps de setmana i una forta abraçada i una besada per tothom. Adeu i fins una altra. Sa gramola. Hala.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de partir d'aquesta residència F16 que comentes a la casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Maó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per fer, per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a l'Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, ostres, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i pel mes de maig, cideres. Diuen que les cideres pel maig es mengen d'una en una i pel juny a punyats. Comença, idò, el temps d'aquesta fruita, dolça i vermè, que només de veure-la fa venir salivera. De color esclatant i atraient, crida l'atenció pel seu color vermell intens i per la pell agradable en el tacte. És una de les fruites que més agraden i una tentació menjar-les pel seu bon gust, per la seva dolçor i perquè són el preludi del bon temps primaveral. De fet, la floració dels cidrerers ha estat un símbol de l'arribada de la primavera a Japó i atrau cada any milions de visitants per veure aquest espectacle, que rep el nom de Sakura en japonès. Un fenomen que, per cert, s'està avançant a causa del canvi climàtic. El cirerer és un arbre de la família de les rosàcies que pot arribar en els 20 metres d'altura. No es coneix amb exactitud el seu origen geogràfic, però es creu que prové dels països que circunden el Mar Negre i el Mar Caspi, des de on s'hauria expandit cap a Europa i Àsia amb les migracions humanes, concretament durant l'imperi romà. Existeixen moltes varietats de cirerers, que deriven de dues castes principals. Una, els Prunus avium, que són més dolces, les cideres, i l'altra, els Prunus crassus, que són més àcides. Fins i tot hi ha híbrids, és a dir, mescles, entre les dues espècies, combinant així les seves millors característiques. És important tenir en compte que han de recol·lectar les cideres en el seu moment oportú, ja que, a diferència d'altres fruits, no madura bé fora de l'arbre. Per acabar, no sé si haureu reparat, però el títol del podcast d'avui és en realitat una dita de refranyer popular català. Quan deim cada cosa en el seu temps i pel maig cideres, recomanem paciència, recordant que les coses han de seguir necessàriament un ordre. Un refrany, per cert, que hauríem de tenir més present que mai. Bé, i ho deixem aquí. Mos veiem en el mes de juny amb un nou podcast i, sobretot, disfruteu menjant cideres.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Radio Far. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Civín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada. Hola. Benvinguda.
3: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fai?
1: No, acabam de començar.
3: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Benvingudes. Vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
3: veniu
0: pot ser.
3: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

0: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Freak, capítol 67. Ens escarrellarem desple de sa por, desgoig de sentir por, amb un recull de relats d'espara desdenominat terror còsmic. Rellam de Els mites del Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres, perquè altres escriptors van participar en la creació d'aquest terror. Uns relats que fan desitjar amagar-te les ombres de ca teva i tirar el llibre en fora, però que no saps per quin motiu sortiràs de la foscor per arreplegar el llibre i continuar llegint. Sodomasoquisme? I això que encara tinc pendent el Marquès de Sade. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

però encara no hi he anat. I quan us vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix.

tiene dues escaños de Litchi. I em va muntar un parell. Però amb aquells ojos i tant disquitxos, ses canyes que em feu anar rovell. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. I aquell dia m'ho va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix.

0: Açò vol dir que era un matrimoni sense cap fill ni cap filla. Però tenien moltes ganes de tenir-ne un. Així és que moltes vegades, tant Somo com sa dona deien:
1: Ai, no sé què pagaria per tenir un fillet.
0: Un dia, sa dona va posar ciurons en remull per cuinar-los l'endemà. I quan va anar a destapar solla, tot van ser al·lots i al·lotes. Ella, quan veu aquella arranxada, diu tota apurada:
1: Oh, oh, què n'hem de fer tants?
0: I agafà un garrot i els va matar tots. Manco un, que sense que ella se n'entemés, s'amagà davall sa pastera.
1: Bono,
0: va dir ella quan els tingué tots morts.
1: Ja l'he feta. Sols no som pensada a deixar-ne un per guardar a Cirerè.
2: Ja som aquí,
0: va cridar a Ciuronet, que estava arrufat davall sa pastera.
2: Ale, vine, jo te donaré un trosset de pa i formatge i te n'aniràs a guardar a Cirerè.
0: Pren el tros de pa i formatge i se'n va a posar-se davall a Cirerè.

0: prest i va comparèixer estrany, que em va dir:
1: Sionet, donem una cirereta.
2: No puc, perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però es drac no es cansava de demanar-n'hi.
1: Sioronet, donam una cirereta.
2: No puc,
0: deia ell,
2: perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però tanta tronya li va arribar a fer es drac que per fi a Sioronet n'hi va donar una de cirera. I mentre li donava, es drac, l'agafà per sa mà, el va ficar dins el sac i partí cap a casa seva. Pes camí, el Sioronet deia:
2: Drac, haguera't mat, drac, haguera't mat, drac, haguera't mat.
0: I com va ser en fora, li van venir ganes d'anar de cos. Deixa el sac allà en terra i se'n va darrere una paret. Però, el temps que hi era, surt el Sioronet de dins el sac, el va ben omplir de còdols i va fugir ben de veres d'allà. El drac, quan va haver acabat, es carrega el sac de còdols i deia:
1: Ai, Sioronet, que has tornat de fer juguet.
0: Arriba a casa seva i diu a sa dona:
1: Que tens la caldera preparada per bullir el Sioronet?
2: És clar que sí,
0: va dir ella. El drac aboca el sac i els còdols que sortien tots rebents van esquerdar sa caldera.
1: L'he d'anar a cercar i l'he de matar,
0: deia ell. Se'n va i el trobà que s'havia enfilat dalt sa teulada. I com l'afinà, va dir:
1: Sioronet, com és muntadet!
2: S'han fet un munt de plats i plats i s'han pujat damunt.
0: El drac comença a fer un munt de plats i plats, prova de pujar-hi i quan va ser bon dalt, cau i es romp un braç.
1: Oh, Sioronet! Com és muntadet!
0: Li torna a dir:
2: S'han fet un munt d'olles i olles i olles i s'han pujat damunt!
0: Va respondre el Sioronet. El drac fa un bon munt d'olles i olles i puja, i quan va ser bon i dalt, cau i es romp l'altre braç.
1: Ah! Sioronet! Em vols dir com ets muntadet?
2: S'han fet un munt de tians i tians i tians i m'hi som enfilat.
0: El drac ho prova i quan és bon i dalt, cau i es romp Una cama.
1: Oh, oh, oh, si un unet!

0: molte scudellas, e a scudellas, e a scudellas, e mi som enfilat.
1: Oh! El drac fa un munt d'escudelles i puja i cau i es romp l'altra cama.
2: Oh! Ziolonet! Com vols dir? Com ets muntadet?
1: Li torna a preguntar.
0: Ai, s'han fet un munt de ribells i ribells i ribells!
1: El drac prova de fer el munt de ribells. Va pujar-hi i quan va ser bon i dalt va caure i es va rompre el cap i quedar mort. I el ciuronet va de baixar de sa teulada i sa rondalla està acabada. Darrere sa porta hi ha un fus acabat.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

de cuinons i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

0: sa mare que te va parir.
1: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Don mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques. Així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler. I que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Macates, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que me volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'ho has de comptar, sí, que el perfil és més...
1: Perquè és més rockero. Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... De segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyata Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per les festes.
0: És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent de UBA que no...
1: Hi ha qualque excepció.
0: Res, abans d'entrar en Pinyata Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quant és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta, vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale. O de pop... Feixerà dels anys 60, de quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64...
0: 64.
1: 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra. I per Pasqua, al cap de 3 mesos, jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estava sent bolus.
1: Havia
0: estaves...
1: après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, la guitarra està bé, vull dir, poses els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. En el capítol 13 de la tercera temporada de Friends, crec recordar, na Rachel, en el pis d'en Chandler i en Joey, descobreix un exemplar de La resplendor, de Stephen King, en el congelador. En demanar una raó per tal absurditat, en Joey, qui és qui el llegeix, li respon qualque cosa semblant a que en els moments en què la novel·la es posa realment terrorífica, deixa el llibre en el congelador per refredar la por. Si la por es pogués congelar. Avui ratllarem d'un llibre, d'un recull de relats, que voldrem posar en el congelador, entre fesols, carns i pa. El deixarem en el congelador, però no mos farem en fora. Mos quedarem contemplant la caixa blanca que conserva aliments, aturats davant d'ella, com si poguéssim sentir palpitar ses paraules, com si aquestes mos cridassin per dir-mos qualque cosa que és necessària saber i no mos podrem resistir. Obrirem el congelador, agafarem el llibre, mos asseurem i tornarem a aquestes pàgines que mos han provocat el fet de deixar el llibre dins el congelador. Ratllem en aquest nou capítol de Els mites de Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca Tulhu.

I començam amb aquest H.P. Lovecraft i altres. Els mites de Tulhu, que, com podeu sentir, no sé molt bé com es pronuncia, constitueix un cicle literari d'horror còsmic. Ja veurem això. Que Lovecraft va escriure entre 1919 i 1935. I es diu d'ell que va renovar esgastat horror gòtic de fantasmes, perquè en aquests mites no trobarem ni fantasmes que arrosseguen cadenes, ni vampirs enamoradissos, ni homes llops abandonats en el carrer. Hi trobarem malalties mentals i monstruosos i horribles éssers innombrables, que ja veurem com els pronunci, que estan més enllà del bé i del mal. Antics habitants de la Terra que van ser expulsats fa mil·lennis i que encara sotgen i amenacen a les cantonades del cosmos o en recòndits i secrets paratges oblidats. Antany, el nostre món va ser poblat per altres races que, per practicar la màgia negra, van perdre les seves conquestes i van ser expulsades. Però viuen encara a l'exterior, disposades en tot moment a tornar per apoderar-se de la Terra. Escriu Lovecraft a L'horror de Dunwich. Canònicament, a l'actualitat està molt de moda això del canon, això de pertany a la història o no hi pertany. Existeixen 13 relats de Lovecraft que formen part d'aquest cicle, però en la seva producció literària n'hi ha uns quants més que també hi podrien tenir cabuda. Lovecraft va néixer en una família benestant, una riquesa que hauria de ser un bon matalàs escolàstic per poder escriure sense preocupacions. Potser s'hauria de tornar a posar de moda els mecenes. Però a la mort dels seus progenitors, son pare en els seus 3 anys i sa mare en els seus 31, i en perdre sa fortuna familiar a causa dels deutes, Lovecraft es va haver de posar a fer feina a sa United Amateur Press Association, on es dedicava a retocar escrits d'altres autors que no tenien tant talent com ell per a l'escriptura, que, per lo que es veu, era un superdotat. Bé, d'altres capacitats que es diu ara. D'aquesta manera, va conèixer una sèrie d'autors, entre els quals hi ha Robert E. Howard, el pare de Conan el Bàrbar, que, posteriorment, es van conèixer com a Cercle de Lovecraft. Desintercanvi d'idees en comú, sempre epistolar, Lovecraft va escriure més de 100.000 cartes, es completarien aquests mites de Tulhu, una cosmogonia d'éssers i de llibres prohibits intercanviables, com els cromos, que van anar apareixent, com a joc, a les seves obres respectives, creant així un univers de ficció comú, amb un mateix terror mitològic i còsmic que prové de les obscuritats dels temps o d'altres dimensions i que es manifesta amb aquests éssers monstruosos, repugnants, amb la capacitat de destruir els éssers humans o d'esclavitzar-nos perquè, al cap i a la fi, malgrat la nostra supèrbia com a espècie, no som més que formiguetes davant una vasta desconeixença. D'aquesta manera, amb aquesta comunitat, els mites es van fer una cosmogonia i aquests éssers monstruosos es van dividir en jerarquies i van esdevenir déus dividits en déus exteriors. Són les més grandioses deïtats dels mites, descrits com a autèntics déus o simplement com a forces o principis de l'univers, coneguts i temuts i regits per Asatoth, que té la seva cort i presó en el centre de l'univers, on un grup de déus exteriors dansen al seu voltant,
en el ritme de flautes, tambors i altres instruments musicals maleïts. Entre els déus exteriors, presents a l'acord de Satoth, també hi ha déus exteriors menors, com Nyarlathotep, el caos reptant, avatar i ànima dels déus exteriors, i serveix d'intermediari entre les deïtats del panteó i els seus cultes. Aquestes divinitats no es preocupen per la humanitat, i llevat de Nyarlathotep, rarament contacten amb els éssers humans. Déus primigenis o antics. Són un conjunt de deïtats menors o pseudodimonis agrupats en el voltant del gran Tulhu, que no són tan sobrenaturals ni tan poderosos com els déus exteriors. Alguns van arribar a la Terra fa eons i van dominar-la. Les seves accions sempre van en detriment de la humanitat. Diversos primigenis estan adormits o atrapats en qualque punt del planeta Terra, fruit de qualque màgia arcana. Tulhu, per exemple, resta empresonat a la ciutat enfonsada de Rlje, a l'oceà Pacífic. Habitualment, els primigenis compten amb adoradors humans i els seus propis cultes. I déus arquetipus, divinitats benvolents amb la humanitat. Sovint són enemics dels primigenis. Alguns d'ells poden estar molt allunyats de la Terra, d'altres, en canvi, hi estan estretament vinculats. Seria el cas de Bast o Hipnos, per exemple. En els mites trobarem expedicions a l'Antàrtida, mariners a la deriva que arriben a una illa de la qual voldran fugir tot d'una, si això passés aquí. Ciutats sense nom que amaguen secrets destructors, ciutats submergides, bruixeria i màgia negra, pobles habitats per éssers híbrids espantosos, nigromants, esglésies posseïdes pel mal, malediccions i un llarg etcètera. Tots aquests relats, em refereix en els de Lovecraft, estan escrits amb un estil molt particular i personal, amb un to seriós i molt solemne, sense gaire ironia, i on l'atmosfera de terror apareix quasi des de la primera pàgina, amb un temps lent i detallat, amb molts adjectius dirigits a aquest temps d'en primer desconegut. Adjectius com atàvic, arcà, ominós. Uns relats, generalment, escrits en primera persona, el narrador del qual sol ser una persona distanciada de la societat, sense vida social, amb una vida turmentada, amb la qual cosa ja se mos predisposa en direcció a la por. I sobretot, unes històries que et situen en ambients quotidians i contemporàniament a l'època en la qual es van escriure, on el fet terrorífic explota a la vida quotidiana i en el qual els seus protagonistes s'hauran d'enfrontar en el fet desconegut. Un realisme que, segons un dels seus biògrafs, S.T. Hoshi, no és una fi, sinó una funció. Facilita la percepció que qualque cosa que no podria passar de cap casta de manera, de fet, està passant. La por es crea amb aquesta embestida terrible entre realitat i realitat impossible, amb la qual se mos dona la idea que la realitat és molt més estranya i aterradora de lo que és possible entendre i de lo que és possible descriure. No hi ha al món fortuna major, crec, que la incapacitat de la ment humana per relacionar entre si tot el que hi ha en ella. Vivim en una illa de plàcida ignorància, rodejats pels negres mars de l'infinit, i no és el nostre destí emprendre llargs viatges. Les ciències
que segueixen els seus camins propis, ens han causat molt de mal fins ara. Però qualque dia, la unió d'aquests dissociats coneixements ens obriran a la realitat i a la feble posició que en ell ocupem. Perspectives tan terribles que embogirem davant la revelació o fugirem d'aquesta funesta llum, refugiant-nos en la seguretat i la pau d'una nova edat de les tenebres. Escriu Lovecraft a La crida de Tulhu. És un terror a allò desconegut que podria passar a qualsevol dels nostres pobles. A xoc de dues realitats oposades, lo possible i lo impossible, que crea un remolí que m'ho xucla en el seu interior i del qual no voldrem sortir-ne. Un vertigen quasi psicòtic que mos intenta convèncer els lectors de l'existència de lo impossible i de quant insignificants que som els éssers humans comparats amb l'univers, que ens vol crear la sensació que la vida quotidiana és una fina capa sobre una realitat que és tan aliena i abstracta en comparació que solament en contemplar-la mos faria tornar bojos. I, per altra banda, és un terror suggerit i ambigu. En lloc de mostrar obertament aquests monstres o revelar tots els detalls dels seus horrors, Lovecraft insinua, suggereix i deixa fluir la imaginació del lector. Un recurs que no només crea misteri i suspens, sinó també permet que els temors del lector es manifestin en la seva pròpia ment. La qual cosa augmenta la intensitat de l'horror, que és el que me passava jo quan llegia aquests relats. Terror a lo que és desconegut i que no entenem. Terror a enfrontar-nos a aquests fenòmens que no entenem. Terror a la veritat. Terror a veure-nos impotents i indefensos davant forces que són invencibles. Terror a saber-nos insignificants. La por, diu Lovecraft, és una de les emocions més antigues i poderoses de la humanitat. I la por més antiga i poderosa és el temor al que és desconegut.

I fins aquí el capítol d'avui, que tanca aquest bloc de terror que, com ja he esmentat, no en som gaire fanàtic, però de tant en tant m'infla amb un poquet de valor i m'endins en qualque obra d'aquest gènere. La setmana que ve farem, bé, una coseta un poc especial, fora de càmera, plena de colors primaris. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim a les paraules escrites.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'or. Tu que és bo, sí? Sí, va. Ai, aniré a la boca de l'altre. Com és bo l'elefant?

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomanen també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Marquès Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: Dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

dat het ding catapulta gegants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vas disfressat, pur camuflatge, som part

mateix. Estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot, resultats fatals.

estic dins un malson que no té fi. Paralitzat per la ràbia.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

Mentre la unitat mòbil de Radio Far es dirigeix cap al lloc on gravarem l'episodi d'avui, em rebé un déjà vu. Fa uns anys, més ben dit, unes dècades, Jaume Peiró presentava, a TV3, un programa anomenat La Casa dels Famosos, en què mostrava on vivien els protagonistes de l'actualitat del seu moment. Desconec si va dedicar alguna missió a qualque escriptor. Gràcies a lectures retrobades, he conegut una gran diversitat d'espais relacionats amb la creació literària que he intentat aproximar als oients a través de la paraula. Les tipologies i les ubicacions han estat molt diverses. Avui és la primera vegada que ens traslladam a la urbanització de Son Vitamina, en el terme municipal de Alaior. Hi viuen unes 150 persones, en cases unifamiliars. La distància que hi ha entre elles em fa dubtar de si es tracta d'un nucli de població o d'una zona d'habitatges disseminats. El matís és terminològic i, pel que ens importa, ben banal. Som al camp, per dir-ho d'alguna manera. Des de la finestra del lloc on escriu la nostra convidada, es veu una extensió gens més preable de paisatge rural, de màquia mediterrània i algun camp de conreu. Fins i tot es veu la mà. Jo, personalment, si visqués, seria incapaç de concentrar-me en la feina i em passaria el temps badant. En haver acabat l'entrevista, al carrer, els darrers rajos d'una posta de sol memorable, d'aquelles que romanen amagades als selfistes, retallaran a l'horitzó el perfil muntanyós de Mallorca. Em sentiré, llavors, més que no pas una versió maldestra d'un Jaume Peiró qualsevol, un privilegiat per haver pogut passar una estona molt agradable i profitosa al lloc on escriu, des de fa gairebé 3 dècades, Carme Cloquells Tudurí.

0: Bon dia, Carme. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Ens trobam a l'espai on escrius habitualment.
1: Bon dia, Isma. Moltes gràcies per venir a casa. Ets molt ben rebut. Aquest espai on ets ara és l'espai que normalment he emprat des que vam venir aquí fa 26 anys, just quan tenia els fills petits, 5 i 3, i esperava el tercer. I vam tenir aquest espai que compartim, però en realitat tampoc és que l'hem pres molt, perquè jo solia estar baix, en el menjador, sobretot tota l'etapa escolar, que estàs amb els fills. I moltes de ses relats que vaig fer els havia començat ja en el pis que vivíem abans, l'any 94, que va ser l'any que va néixer el primer fill. I passa una cosa molt curiosa, que sí que l'he estudiat un poc, que és, no passa a totes les dones, passa especialment a les dones que ja tenen certes inclinacions creatives, que la maternitat genera uns canvis estructurals, no? Cerebrals. I fa que floresqui tota aquesta part creativa. I va ser el moment que sí que, mira, me va donar per treure tot el que duia, no? Vaig començar a escriure allà, tot i que sempre he fet paperets i tot, després ho passava a net quan tenia el meu temps. Però, bueno, aquest és actualment l'espai on escric.
0: I aquest llibre, alguns relats al Manco, van començar a ser escrits a una ubicació diferent.
1: Sí.
0: Es van acabar aquí.
1: Exacte.
0: I aquest espai, d'alguna manera, va influir en com van acabar sent aquests textos?
1: No ho sé ben bé, perquè, clar, són uns relats escrits en molt de temps, perquè és poc temps que tenia. Bàsicament, és més d'estiu aquell que quedava que te recuperaves un poc i trobaves el teu jo interior i creatiu. I sí que els vaig anar refent molt i possiblement, potser sí que aquesta calma i aquest benestar de que saps que és que teva sí que va ajudar a donar l'acabada final, no? De revisar i revisar i dir, vinga, ja està, ara els adon per acabats. Potser sí. I alguns sí que els vaig començar aquí, d'aquests relats. Mentre començava a llegir unes línies de la novel·la, vaig alçar els ulls i la vaig veure, apropant-se cap a mi. Tota ella anava vestida de color morat fosc, amb un folar de gasa negra al coll i un barret de vellut, també negre. Portava un ca, un petit espaniel. Jo era a Barcelona i estava asseguda en una cafeteria que m'agradava molt i de la qual guardava bons records. No tenia ganes de fer res ni d'anar a cap lloc en especial, simplement volia deixar que la nostàlgia embriagués. Abans de dir-me res, vaig veure el seu llarg dit índex que assenyalava el llibre que jo tenia a les mans. Perdona si t'he molestat. He vist que llegeixes Virginia Woolf. Després d'haver pronunciat aquestes paraules, vaig esperar un aclariment o la continuació d'aquella observació. Però, per uns instants, totes dues van restar en silenci, fins que ella continuà amb un to de veu quasi imperceptible. Puc asseure'm un moment? La vaig convidar a fer-ho, a la vegada que li demanava si volia prendre un cafè. Va treure de la seva bosseta un porta-cigarretes d'alpaca i va encendre una cigarreta. Crec que t'he d'explicar el motiu pel qual m'he acostat a tu.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Carme Cloquells Tudurí, la nostra convidada d'avui, va néixer a Mo el 1963. És psicòloga, professionalment jubilada, escriptora i activista cultural. Pel que fa a aquest darrer àmbit, a més de participar en nombrosos actes literaris, fins i tot de caràcter multidisciplinari, de dirigir grups i tallers de lectura, cal destacar les seves col·laboracions a l'Ateneu de Mo, on va ser vocal de la secció de literatura entre el 2009 i 2017, i en la biblioteca pública d'aquesta mateixa ciutat. Per exemple, comentant no fa gaire, per al Club de Lectura d'Adultesa d'aquesta institució, la senyora Dalloway, de Virginia Woolf. És una, a més, de les ocasions en què ha mostrat la seva passió per la literatura anglosaxona, protagonista destacada del seu blog personal, que fins i tot ha traduït, he d'agrair-li personalment la descoberta de Kate Tempest gràcies a una activitat amb motiu del Dia Internacional de la Traducció, en què va llegir-ne alguns versos, a més d'explicar-ne el procés de dur-los a la llengua catalana. L'obra literària de creació de Carme Cloquells esmena, sobretot, a la poesia. I pertanyen als tres darrers títols que ha publicat. Els infants transparents, publicat per la barcelonina La Busca el 2007, editorial en què també va aparèixer 5 anys després, el 2012, el recull Mecanisme silenciós, i finalment, el 2021, va publicar, de la mà de Stomberg Editorial, també a Barcelona, el poemari Infanticides. Abans, però, la trajectòria de Carme Cloquells apuntava, sobretot, a la narrativa. Alguns guardons, el tercer Premi Illa de Menorca, el 1999, i el primer Premi de Narració Curta de Sant Climent, el 2009, avalen aquesta percepció, com també ho fa la publicació, l'any 2006, del llibre que protagonitza l'episodi de Lectures retrobades que estàu escoltant, Els fantasmes de Bloomsbury. També per La Busca Edicions, un petit fragment del qual, l'inici de la narració de títol homònim que enceta el volum, ho hem escoltat, llegit fa un moment, en veu de l'autora. Què en pensa Carme Cloquells d'aquest llibre, ara que han passat gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: A veure, evidentment, clar, han passat molts anys, una altra vida, i, clar, m'he distanciat, que crec que és el que també ha de passar, no?, en les obres que fas, prendre distància d'elles. Va ser un llibre que vaig publicar amb moltíssima il·lusió, perquè va ser la meva primera publicació, i que vaig treballar molt. S'havia donat el fet que tenia aquest moment molt creatiu i que hi havia hagut l'oportunitat d'anar a uns tallers de creació literària que havien encetat a l'Ateneu de Mo i també havia fet altres tipus cursos, o havia demanat assessorament per anar millorant, no? Jo pràcticament era lectora, era una lectora que m'agradava molt la literatura i escrivia coses per jo, no amb cap intenció de publicar res. Però sí, me vaig llançar a escriure i a treballar el que era el relat, que me sentia molt còmode. I clar, els meus referents, evidentment, a part de Virginia Woolf, hi havia la Catherine Mansfield, que adora els seus relats, n'Anton Chekhov, després, sí, na Karen Blixen, Edith Wharton, dins ja la literatura catalana m'agradava molt, a més d'Anna Mercè Rodoreda, els seus relats m'encanten, d'Anna Maria Àngels Aclada, que ja ho veureu, i fins i tot d'Anna Susanna Rafart, que tenia un volum que m'agrada molt. I bé, la valoració, supos que l'han de fer més els lectors, no? Jo vaig estar contenta d'aquest llibre, no? Perquè va ser això, no? És aquesta primera obra que treus al carrer. Tot i que va ser, sí, difícil, evidentment, la publicació.
0: Parlem-ne. Els fantasmes de Bloomsbury és un recull format per 11 relats. L'origen dels textos és divers. Van ser escrits en el període més o manco d'una dècada, I inicialment no van ser escrits pensant a ajuntar-los en un únic volum. Eh? No, és així, no?
1: És així, sí, exacte.
0: I com va néixer la possibilitat de publicar?
1: Clar, jo anava fent aquests com exercicis literaris i escrivint aquests relats que m'ho passava molt bé i m'emplenava molt, no? Era una necessitat quasi vital. I quan vaig tenir un nombre suficient de relats, això, vaig pensar, vinga, volia provar de publicar, tot i que era conscient de que partia de zero, perquè, clar, que te publiquin una persona totalment desconeguda, que, a més, relat, perquè sí que vaig enviar algunes editorials catalanes i algunes se van interessar, com Barca Nova, però me demanaven una novel·la. Me'ls agrada molt, però tens una novel·la? Jo no tenia cap novel·la, tenia aquells relats i ja està. I bé, i finalment, clar, quan a vegades desisteixes quasi, però jo som una dada molt persistent. Finalment, la busca, la duen una parella, n'Antoni Adell i na Maria Lluïsa Pazos, que també eren escriptors i publicaven, se van interessar i me van oferir aquesta possibilitat de publicar. Clar, els hi vaig estar molt agraïda. Era una petita editorial que tenia com uns 200 volums, també publicaven alguns premis i sí, vaig estar molt contenta de publicar amb ells.
0: A més, a veure, tot i que aquests relats no van ser pensats per anar junts, després quan van junts formen un tot molt coherent, molt cohesionat. També no deixa de ser interessant el moment que s'ajunten, que prenen una nova dimensió com a conjunt, però aquest conjunt és molt, molt coherent.
1: Sí, això ho vaig saber posteriorment. Sí, me vaig donar compte quan els vaig juntar i pensava... això, no? Quin és el fil conductor? I clar, i això me vaig adonar, vaig dir, ostres, té un fil conductor molt clar. Bueno, clar, estem escrits per jo i, evidentment, clar, jo som l'autora d'ells i havien passat anys entre ells, però sí que hi ha una coherència, sí, és cert.
0: El títol del recull, crec, apunta dos aspectes. I d'una banda hi ha aquest fantasma, entre cometes, que en seria el fil conductor. Però d'alguna manera hauríem de matisar, quan parlem de fantasma, n'apareixen a tots els textos. Però bueno, aquí potser seria interessant recordar que Blanca Lozano, a un treball de final de grau que va fer justament en què, entre d'altres, va analitzar aquest llibre, ella parla de monstres, fantasma, monstre, tu mateix al treball cites Lacan per referir-te als fantasmes i literalment, parles d'una manera de ser del subjecte respecte de l'altre, el fantasma li procura al subjecte una significació absoluta. És a dir, que tant el passat com el present com el futur està modelat i modelat per la funció del fantasma. El fantasma proporciona una certesa allà on hi ha absència de saber. És aquesta un poc la temàtica del llibre, aquest element cohesionador. I també, en algun moment, crec que és a la contracoberta, ratlles també dels teus fantasmes. Com ho vehicules tot plegat?
1: Sí. A veure, també en aquella època jo també estava molt interessada en el Lacan. Sí que havia format part també d'un grup que era com a d'investigació, més de la vessant psicoanalítica. Però m'interessava més que res la part més filosòfica d'aquestes teories. I també amb el meu interès en la psicologia infantil també m'interessava molt tots aquests aspectes, no? Sobretot el que és el concepte del buit, aquest buit que tenim, que és tan difícil d'emplenar, no? I de satisfer. Clar, aquests fantasmes sí que actuen, o bueno, són aquests vehicles, no? Que tu, a través dels teus personatges... de llocs, espais, accions, objectes. Pues, allà sí que pots treballar que són aquestes estructures no inconscients, que són càrregues, no?, que duim, i cadascú té, supos, no?, un poc els seus fantasmes personals, aquests, no? I a través de l'escriptura sí que me va interessar molt explorar aquests personatges que vaig anar construint, que, a part que, clar, també eren fantasmes meus, no? I vaig anar treballant-los d'una manera que potser no, jo no sabia que ho feia en això, no? Però me va sortir així, treballant per posar tots aquests aspectes, no?, per donar-los profunditat en aquests personatges. I també un pot de misteri, evidentment. I bé, penso que en una Blanca sí que me vaig quedar molt sorpresa, perquè vaig dir, és que ella ha descrit aspectes que ni jo mateixa era conscient que havia posat així en aquests relats.
0: En Carles Minuchin explicava que de fet qui completa sa lectura i també és autor en certa manera és qui llegeix.
1: Exacte.
0: I clar, en aquest cas na Blanca,
1: sí,
0: amb tot el seu bagatge teòric fa una lectura,
1: sí,
0: que a vegades fins i tot això pot acabar sorprenent a qui ha escrit, a l'autor.
1: Sí, perquè els fantasmes, en realitat, també, no només hi ha els teus personals com a autor o escriptor, després hi ha els que tu transmets en els teus personatges, i després hi ha els propis del lector, no? Hi ha aquest conjunt allà, no?, que s'entreteixen uns amb els altres. Vull dir, clar, això penso que dona riquesa.
0: Mm. Sí, sobretot sí. Si hi pot haver aquest retorn per part de públic lector.
1: I tant que sí.
0: Que ho enriqueix, evidentment,
1: sí,
0: tot.
1: Sí, i tant. Això sí que dona una dimensió molt més gran, no? Sí, és cert.
0: El segon element del títol, diria, apunta a la influència de la literatura anglosaxona. En algunes narracions del llibre són explícites i evidents les referències al grup de Bloomsbury. Que aparegui Ofèlia, tot és un personatge que té un origen en Hamlet de Shakespeare, crec que era un personatge també que va agradar molt a final de segle XIX, els prerrafaelites que la tenien... Bueno, és protagonista d'un quadre molt famós.
1: I tant.
0: Que autores com Virginia Woolf et proporcionen la manera o t'ajuden a trobar la manera de tractar la temàtica del llibre? O, fent una pregunta encara un poc més ampla, quin pes té tot aquest bagatge a l'hora d'escriure i de manera més concreta a l'hora d'escriure aquest llibre?
1: Val. Virginia Woolf, evidentment, sí, la vaig descobrir, com he dit a altres programes, i això la vaig descobrir jove, jove no tant, tenia 20 anys així, i me va impactar moltíssim la seva literatura, el seu projecte estètic. No sé, sí, me va impactar i me va marcar, ja, perquè després ja, clar, veus què és aquesta literatura tan diferent a el que havia llegit. I, clar, supos que com a autors, tot el que hem llegit va formant un pòsit, no? I va allà formant un sediment que, encara que tu no siguis del tot conscient, quan escrius, clar, són producte, no? Les nostres creacions de tot el que hem begut i tot el que hem experimentat.

0: És evident, de fet, a vegades surten noms i cognoms molt clars.
1: Sí.
0: Ara bé, també hi ha la presència en algun relat o manco de la mitologia grega.
1: Mm-hmm.
0: Calipso, Penèlope, Ulisses, per exemple, també hi són,
1: sí.
0: Són explícits. I segurament, evidentment hi ha un interès per aquesta mitologia grega.
1: Sí.
0: També m'imagino que ajuda a tractar alguna temàtica concreta en algun relat. Què t'interessa d'aquesta mitologia?
1: Sí, els mites grecs m'han interessat de sempre. Quan havia assistit ho vaig estudiar grec. Vull dir que ja t'ho van dir que era algo que ja m'atreia molt. I de petita me'n record que vaig quedar molt copsada la primera vegada que vaig veure una representació així bastant per infants de l'Odissea. I després ho representava amb els meus germans. Feien això típic, no?, de ses que fas teatre i representava. Els mites grecs, clar, són una font, formen part de la nostra bagatge cultural, de la nostra cultura occidental, són universals, evoquen immediatament, és que tampoc importa, no?, que empris moltes paraules, quan empres un dels personatges, ja immediatament ja t'evoca alguna cosa. I en el relat, sobretot, retorno a Ogígia, que sí que vaig emprar a Calipso i a Ulisses, era algo que és aquell relat m'ho demanava, perquè és que, a més, és això, no?, que sobretot si també estàs a una illa com Menorca, allà a la mar no pots evitar que tota aquesta part cultural, de temes universals, a més, són normalment tots els personatges són molt clars, no? Vull dir, són el que són, no estan embuats. Vull dir, representen grans temes, no? Grans emocions. I sí, penso que tant els he emprat a poesia també, els he emprat, i en els relats, alguns que no tinc, que tenc inèdits, sí, és... Sí, no pots fer de menys.
0: Formen part d'aquest bagatge.
1: Sí, eh? Sí, sí, sí, sí, és indubtable.

0: El lector que s'endinsi en els relats dels fantasmes de Bloomsbury es trobarà amb algunes peces en què el substrat històric, fins i tot anglès, bàsicament la dominació britànica de l'illa, per exemple, amb la història de Charles Garain, no sé si es pronuncia exactament així, que és aquest jove misteriós, bueno, jove i misteriós soldat helvètic, un personatge històric, realment, que va morir a Menorca en el setge que el duc de Crillon sotmeté el castell a Sant Felip. Però també hi ha alguna referència a la migració menorquina a Algèria, amb aquest descendent, a més, del baró de Vialar, que va ser fundador, crec que era el 1853, de Fort de Lo.
1: Sí.
0: Quina importància, aquests serien dos exemples de substrat històric, però quina importància dones al context històric a l'hora d'elaborar els teus relats?
1: Té molta importància, evidentment, perquè crees uns personatges que no estan allà en el buit. Són uns personatges que estan a un context, perquè tu els puguis també entendre i puguis treballar-los en un context social, cultural, polític, que no és el nostre. I clar, si vols crear una història,

0: sobre aquest personatge en el seu moment històric que va viure, clar, això li dona veracitat. I després ho vas... Normalment faig recerca, que m'encanta, això de fer recerca i anar... A vegades fas... Per el que queda relat, has fet moltíssima de recerca i has omplert moltes fues, no? Per el que després te queda, realment que empris a l'hora de fer relat. Però sí que és aquesta interacció, no? dels humans, de les persones, amb el moment, el context que els ha tocat viure, i de les motivacions i bueno, d'aquella el que li passi, no, en aquell moment. En el relat del G sí que vaig mesclar relats que m'havien contat de la meva família, familiars, amb altres que són un poc de ficció, no? Sí que després vas mesclant un poc una cosa amb l'altra. Però altres no són... Bueno, altres sí que són com en Charles Garret, que sí que era... personatges històrics, reals, que després se'ls aficiones.
1: Mm-hmm.
0: Però, bueno, hauria pogut ser així. Ja m'agrada imaginar-me així, no? Sí.
1: Podria haver estat
0: així. Mm-hmm. I altres que m'els inventats de vell nou, com una Caterina, d'un conte d'hivern, són inventats, no? No van existir. Podia haver existit.
1: Ah, això sí. Aquí és la versemblança.
0: Sí, sí, sí.
1: L'illa no sempre és escenari o l'escenari en què transcorren les narracions dels fantasmes de Bloomsbury. Ara bé, quan hi apareix, aquesta illa m'ha semblat que és sempre un espai poc idealitzat, poc amable, fins i tot. Fins a quin punt utilitzes l'illa com un correlat objectiu, com una manera de transmetre un correlat objectiu dels fantasmes que protagonitzen els relats? Quin paper juga el paisatge illenc en aquells relats que s'hi situen?
0: Sí, ja pot semblar a vegades aquesta part com a dicotòmica, no? Aquesta que pot ser això, no? Espai de llibertat, però a la vegada opressiu per el fet illenc, no? Per aquesta... a vegades falta d'oportunitats, de tancament, també de les persones que hi viuen, de clar, no tenir molt de contacte amb altres pobles externs i no tenir, no sé, una altra manera de veure el món i les relacions. Per jo, Menorca és un personatge, perquè arriba que quasi se converteix en un personatge, no? Com una antropomorfització, no? de sa illa, que té aquestes contradiccions, no? Que l'estimes, però a la vegada voldries fugir d'ella, no? Crec que la tracto un poc amb un trasfons sempre molt amorós en aquesta illa, molt. Però que té aquestes dues vessants, no? I la interacció no només com a un espai inanimat, sinó que allà hi viuen unes persones, no? I viuen en aquell espai reduït i contingut. La illa és important i crec que determina molt aquests relats. Estan ubicats aquí, són d'aquí, sí.
1: Ja, a més, cal no oblidar que una illa ho és perquè està envoltada d'aigua.
0: Uh-huh.
1: I la mà també és un element important en algunes peces del llibre i acaba, per exemple, un conte d'hivern.
0: Sí.
1: Tu mateixa has dit, i consta el treball que va fer Blanca Lozano, que la mà significa, per mi, una mare originària i ancestral, també significa llibertat, la manca de fronteres i un espai immens per explorar. També, com a estudiosa de l'obra de Virginia Woolf, no puc deixar d'acceptar que comparteixo alguns dels seus símbols, especialment el de la mà, com a pas del temps, el cicle de la vida, o fins i tot premonitòria de terribles actes futurs. Ho pots explicar?
0: Sí.
1: I jo aquí sí que tal vegada apuntaria aquesta mare amb una idea potser de feminitat que té a veure amb els diferents tipus de personatges femenins que apareixen en aquest llibre. Que podríem dir d'això?
0: Clar, la mà ja sabem que té una gran simbologia. La mà, per jo, clar, en aquests relats i també a la meva poesia, que surt la mà molt, és aquest espai, no? És un espai de llibertat, és un espai també que pot ser per amagar, és un espai molt profund i és un espai que així no és un poc, en la línia més wolfiana, pot significar la dissolució de jo, la pèrdua, o el no res, no? Perdre-te, perquè allò és, la mà és això, no? Però també pot significar aquesta permanència, no? El que queda en comparació a nosaltres, els humans, en aquest planeta, nosaltres desapareixerem. Però la mà, qui sap, no? És el que primer va existir i pot ser que és el que quedi d'aquí, no? Per això és això, no? El que resta, el que queda, aquesta permanència inalterable, després en contraposició en els humans, no? I aquesta figura materna, sí, femenina, per això sí que la mà és... Hi ha una relació molt forta, no? I és acollidora a la vegada, i amb els personatges femenins es veu, no?, que tenen aquesta relació amb la mà, que pot ser a vegades també un poc dual, no? Mm-hmm. Que també pot servir tant per acollir-les d'una manera positiva, amorosa, però també pot servir d'una altra manera, no? Com a més tràgica o més dramàtica. No sé si té respost bé un poc a la pregunta.
1: Sí. Però, evidentment, estem ratllant ja d'unes capes de lectura. Sí que es veu que la mà, com a element literari, és polisèmic. Ha tingut moltes connotacions diferents, però així com ho apuntes, jo crec que dona una pauta en el lector potencial de com interpretar aquestes presències, aquesta relació que pot tenir la mà amb personatges femenins d'una manera molt lògica.
0: Ja.
1: Jo ara aquí tenia apuntat com a frase, volia comentar que el llibre fa de molt bon llegir. Això no vol dir en cap moment que sigui un llibre simple, sinó que el lector s'hi enganxa fàcilment. I sobretot crec que és en la relectura allà on podem copsar que darrere aquesta aparent bon llegir hi ha una complexitat important. És quan veiem que darrere hi ha una autora que domina el gènere, que posa en joc un ventall ampli de recursos a l'hora de donar forma als textos. El lector, de fet, es trobarà una varietat important de formats, de tipologies textuals. Hi ha cartes, hi ha diaris que conviuen en narracions més convencionals. També són diverses les veus narratives. Les tries, evidentment, hi ha una tria prèvia. Hi ha una lògica a l'hora de triar un determinat tipus de narrador, un determinat format. Jo crec que sempre són encertades. Ajuden, arrodoneixen el relat. Com t'ho plantatges? Com decideixes que el relat tindrà una estructura, en tindrà una altra? Que agafaràs un tipus de narrador que serà un altre? Hi ha un procés que ho expliqui?
0: Uf, això és molt complicat, perquè pot semblar molt intuïtiu, no? Però tampoc ho és tant, perquè... El que pot ser intuïtiu és quan te'n dones compte el que no funciona. Això me'n dono compte quan tries una veu narrativa i te sembla que no, que no funciona allò. I vas fent proves, perquè, clar, jo ho he fet això amb estones i clar, tot allò funciona dins el cap fins que ho poses en paper. I quan veus que sí, que aquell personatge o la manera, la veu narrativa és adequada, veus que pot seguir.
1: Funciona.
0: Sí, és quan... sí, agafa, sí, més agilitat i veus que sí, que que has de seguir per allà, no? I també aquesta tipologia, no? Perquè a vegades tens idea, ai, m'encanta, m'agradaria molt escriure sobre aquest personatge, no? O aquesta dona que va venir aquí. I clar, tens el personatge, tens un poc l'escenari, però després tens una idea de la història que vols narrar. I després ho has d'anar elaborant. I clar, això ho vas veient quan te funciona i a vegades no ho saps molt bé, no? Tinc relats que els he començat i els he deixat quan he vist que no, que me quedava aturada i estancada i no m'agradava. Els deixes. Qualque dia, potser els recuperes. El més difícil, a vegades, per jo, són els tancaments. Això ho trob molt difícil. I me passa tant també en la poesia. Què és el que penso que és el que li dona aquella qualitat d'una feina ben feta, no? S'ha acabat. I a vegades, clar, sí que vaig provant. I a vegades, fins que no trob que l'acabament que m'agradi sigui obert o sigui tancat, allò jo no ho amoll. No, no. Sí, som molt exigent amb aquest aspecte. Mira.
1: En narrativa curta, sí. Ho diguem així, en poesia, jo crec que estancament és... Estem ratllant d'un tipus de text que és essencial, que és concís i evidentment, s'ha de tancar com el tanques, és crucial a l'hora de resultat, d'allò que resulta.
0: És que si ja el relat és un gènere breu, que ja condensat, que has d'explicar, has de triar molt bé el que vols explicar i el que no vols explicar, també, i que el lector faci l'esforç, no? Clar, en la poesia, clar, està més condensat i has de fer un esforç més gran, no? Però sí, és un repte.
1: Mm-hmm. Quan, de fet, en tot això que expliques, m'imagino que, de fet, el procés d'escriptura no deixa de ser un procés d'exploració. Hi ha escriptors que, quan comencen a escriure, saben com començaran i com acabaran allò que estan escrivint. M'imagino que no és el teu cas, no? Quan comences a escriure... Saps a on vols arribar o te deixes endur?
0: No és 100% ni una cosa ni l'altra, perquè sí que tinc una idea clara d'aquella història, però després agafen com a vida els personatges i les històries a mesura que ho vas elaborant. I és el que te deia, l'acabament, el tancament d'aquella història és el que m'adu més temps, no? Perquè quedi, sigui molt coherent i això és un esforç, no? De refer, de reescriure moltes vegades i de ser també molt, molt sincer i honest amb un mateix, no? I dir, no, no m'agrada. El primer que li ha d'agradar és el propi autor. I no contentar-te amb qualsevol cosa. I sí, és un poc a mitja. No comenci a veure què passarà a un relat, sinó que sí que arriba un punt on m'aquest un poc a vegades he d'aturar i veure com s'ha de tancar allò. Per més que res, per gènere de relat, que no tens... No és molt extens.
1: Acabam aquest recorregut
0: sí.
1: Per als fantasmes de Bloomsbury, de Carme Cloquells, amb un parell de preguntes. En primer lloc, hem apuntat alguns aspectes que jo crec que poden ajudar un lector a decidir que vol recuperar aquest llibre. És un llibre, n'hem parlat fora de micròfon, que no és fàcil realment de trobar. Molts d'aquestes lectures, moltes d'aquestes lectures retrobades són víctimes d'un mercat que és bastant implacable amb els llibres. Però, per altra banda, també, a veure, cercant, segurament, encara pot ser possible trobar-ne, però aprofitant també per reivindicar, tu hi has col·laborat en la Biblioteca Pública de Mó. Tenim la sort de que les biblioteques avui en dia són repositoris de la nostra memòria col·lectiva, que en aquest cas són els llibres. Bé, de tot això que han dit avui dels fantasmes de Bloomsbury, trobes que hi ha algun element que de cara a aquest potencial lector del qual no hem parlat però que trobes que hauries de que no haurien de parlar?
0: Més que res per animar-lo.
1: Evidentment. Si en acabar d'escoltar aquest podcast hi ha algú que decideix obrir aquest llibre i començar a llegir, i ja l'objectiu ja està acomplert.
0: Clar. Més que res és que quan escrius un llibre o, no sé, aquest conjunt de relats, ho fas per compartir, per compartir-ho en lectors i més que res també per donar-te a conèixer i que la gent de Menorca i de fora pues, també puguin apreciar el que es fa aquí. I penso que també anima en els propis autors d'aquí, els anima a continuar la seva dedicació, que ja és prou difícil, no? Compaginar-la en les feines i en tot. I penso que sí que val la pena perquè poden trobar, vull dir, poden descobrir aixines aspectes que potser no sabien. I a més, els relats, és això, és bo de llegir, pots llegir una estona i deixar-los i llegir-ne una altra. Vull dir que...
1: Sí. I tornaria.
0: Exactament.
1: Sí, de fet, amb això has contestat la segona pregunta que te volia fer, que era això, perquè un lector hi hauria d'entrar o, si ja l'ha llegit o fa un temps que l'ha llegit, perquè hi hauria de tornar en aquest llibre. I jo crec que més o manco ha quedat bastant clar.
0: A diferència d'una novel·la, que si t'agrada molt, evidentment, la torna a llegir tota sencera. Els relats, o jo el manco ho faig, no? Els relats, quan a vegades no saps, no sé què llegir, no tinc ganes de començar cap novel·la, ni assaig, ni res, i agafes un llibre de relats i penses, va, aquest. I és molt agradable, tens aquella estoneta i tens aquell temps per tu, que potser avui en dia pues, és el que hi ha, no? I llegeixes un relat i no sé, te quedes tan bé un moment de distensió i que ho facin. M'agradaria, una cosa que m'agradaria molt, ara que, clar, m'has fet recordar això de que fa 20 anys farà que el 26 farà 20 anys que vaig publicar. M'agradaria fer una reedició amb nous relats afegits.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Carme Cloquells del seu llibre Els fantasmes de Bloomsbury, la lectura del qual, evidentment, convidam a retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat a la nostra convidada que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un altre autor illenc. Quina és aquesta recomanació i per què l'has triada?
1: Vaig triar en Francesc Camps i Mercadal, anomenat Francesc del Branca, es folclore menorquí de la pagesia. I va ser, me va venir tot d'una en el cap, que volia aquest. Aquest llibre, tot i que clar, pot semblar molt anacrònic per el tipus de llenguatge que empra, penso que té un valor incalculable perquè és un testimoni de tot el folclore, la tradició oral recollida, que això penses, mai li podrem estar prou agraïts en aquest bon home que va fer això. I a més, a la vegada també és el meu primer contacte en la literatura menorquina va ser en Francesc Camps, a través de això, a casa, que se contaven aquestes històries de la Núvia d'Argentà, de la cova d'en Xuroi, d'Esgorg. I clar, la meva mare i tot havia participat a una escenificació així en dansa de la Núvia d'Argentà. I clar, forma part de la menorquinitat aquesta de tots i meva, no? I no sé, trob que sí que és un llibre que i penso que les llegendes, crec que les escoles encara els segueixen treballant i penso que és molt important. També crec que me'n recordo un treball que me van fer quan hauria de ser de EGB, que jo era de l'època EGB. Vaig triar la llegenda d'Esgorg i me va impactar molt. Vull dir que tot això sí que m'agraden molt les llegendes i el folclore i valor molt tots els recopiladors que hi ha hagut al llarg de la història d'aquesta tradició. Aquesta és la meva recomanació o tria.
0: I d'ara ampliant cercle i a continuació hauríem de parlar d'una obra de la resta de la literatura catalana. L'és apuntada, o almenys ha apuntat l'autora, quan hem començat aquest programa.
1: Sí.
0: Que és na Maria Àngels Anglada.
1: És poesia que he triat. Jo havia llegit bastanta poesia, sobretot dels romàntics, Keats i Hölderlin, els simbolistes, en Baudelaire, en Mallarmé, i després les meves estimades Emilys, na Bronte i na Dickinson, que adorades, i de la literatura castellana, que també m'agrada, en Lorca, que també el tenc allà dalt de tot. I la poesia catalana, clar, jo vaig fer tota la meva escolarització, tot en castellà, és una altra època, i quan vaig posar-me a escriure, jo sabia molt bé que volia escriure en català perquè és la meva llengua materna i el que me surt, no?, de tot el meu bagatge aquest que duc. I vaig començar a llegir poesia catalana i quan vaig descobrir la Maria Àngels Anglada, me vaig enamorar d'ella. M'agrada molt la seva contenció, sobretot com ella conté i a nivell poètic l'emoció, aquest jo líric, és tan neta, una poesia tan treballada. A més, també ella, clar, una gran classicista, li encantaven. Jo penso que aquest equilibri i l'amor per l'art, que jo també comparteix tot necessari, i amb alguns poemes ella ho transmet, també molt humana, perquè a la vegada també cap a la bondat, la pretesa o la cercada bondat aquesta humana. Penso que és una autora que no sé si li havia fet prou... S'ha valorat...
0: Segurament, no sé si... Diria que no se l'havia fet.
1: No, en sort, s'ho posa aquí, perquè és pròleg, és d'en Sam Abrams.
0: Sam Abrams.
1: Sí, i ho apunten, això.
0: Sí que és autora d'alguna obra molt concreta que sí que,
1: sí.
0: que t'ha transcendit més en narrativa.
1: Exacte.
0: El violí d'Auschwitz,
1: sí,
0: si no l'ha xerrat.
1: Sí, sí.
0: Jo li he llegit també una obra que no sé si es diu Retalls de la vida quotidiana, Grècia i Roma.
1: Sí.
0: Que aquí és vessant seu de divulgació del món clàssic.
1: Sí.
0: Però segurament sa part de sa poesia sigui aquella menys coneguda.
1: Exacte.
0: I que no està gens malament, evidentment, reivindicar.
1: Clar. No té una obra molt extensa, perquè sabeu que era una dona molt exigent i només publicava el que ella realment estava molt convençuda. Però sí, pens que també jo he llegit els seus relats, també me vaig enamorar un nit de 1911, que és un recull de relats que me va agradar moltíssim, perquè és un treball molt acurat del llenguatge i tan precís. Sí, m'agrada molt aquesta escriptora, sí. La recomano.
0: Fantàstic. Acabarem ara amb una darrera recomanació que t'he de confessar que desconeixia i m'ha sorprès totalment. És un nom que m'hauré d'apuntar, com aquella vegada que vaig apuntar Kate Tempest,
1: sí,
0: i se me va obrir un sí. ventall enorme de bona literatura. Quina és aquesta recomanació i per què la recomanaria? Què en destacaries?
1: He triat... clar, això sí que era dificilíssim, perquè, clar, evidentment, hi ha les meves tries de les meves autores fetitxa, també, que bueno, són llibres que he llegit i rellegit moltíssimes vegades i ja està. Però he triat Cosima, d'Anna Gràcia de Leda, que és una... Era una escriptora de Sardenya, sarda, per arrodonir també tota la xerrada d'avui, perquè crec que tot, si, sense voler, tot té una certa coherència. És una escriptora que vaig conèixer quan era ben petita, d'una col·lecció que tenia de relats que havia comprat el meu pare, que havia comprat aquestes col·leccions d'escriptors que havien guanyat premis Nobel o d'escriptors famosos. I hi havia una col·lecció de relats que era d'Anna Gràcia de Leda. I hi havia llegit de petita. I en ocasió d'una visita a Sardenya vaig dir, m'agradaria tornar a llegir Anna Gràcia de Leda. I vaig triar aquest llibre i realment penso que és també una escriptora que s'ha de reivindicar, perquè és d'una qualitat literària. És una obra autobiogràfica, va ser publicada pòstumament, no la va poder acabar del tot, però retrata tan bé ses costums, ses limitacions d'una illa també, d'una època que segurament a Menorca deuria ser molt similar, d'aquella filleta que vol ser escriptora i viu a un entorn opressor i que així i tot, i que ses dones, evidentment, havien de fer el que estan destinades a fer, no? I en aquest relat ella narra aquestes escenes de la seva Nuoro, que és del lloc on ella vivia, de Nuoro. Són tan autèntiques i, a més, ella mescla un poc també tota aquella riquesa de mitològica i folklòrica de Sardenya. Té moltes similituds a Menorca. I a les persones. I ho fa d'una manera tan real i sap combinar molt bé el to introspectiu en també aquestes anotacions de quotidianes. Jo penso que és una autora que té més obra i que s'ha de recuperar, perquè val la pena per algú, no sé, jo penso que se mereixia molt el Premi Nobel. 1929 crec que li van donar.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys alguns dels títols de què hem parlat avui, especialment Els fantasmes de Bloomsbury, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Carme Cloquells, per acceptar de participar-hi. Ha estat un gust venir a casa teva per parlar d'aquesta obra i de moltes més coses.
1: Moltes gràcies, Isma, moltíssimes. Has estat molt ben acollit a casa i també ha estat molt, molt agradable poder compartir amb tu, que també ets escriptor, totes són molt de pensaments i molts qüestionaments que te fas, no?, també, quan escrius. Moltes gràcies.
0: I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades, aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Doig. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt.

0: sempre il sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomano també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Márquez Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: Dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per a algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja de totes t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, segurament és el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests, va ser Pinyat de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per les festes.
0: És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Hi ha qualque excepció,
0: eh? Res, abans d'entrar en Pinyat de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis, quan és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: pop... Feixerat dels anys 60, d'això, quan tu tenies...
1: Sí, jo, a veure... l'any 64... 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra. I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolos.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, guitarra està bé, vull dir, poses els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Si no pots agradar a molts amb les teves proeses i el teu art, agrada a uns pocs. Agradar a molts és dolent. Benvingudes i benvinguts. Hola a tothom. El món és un

arbre colossal, amb un número quasi infinit de toms, mentre que nosaltres no som més que una frase curta d'aquesta història i vida. El que vull dir és que aquest món, aquesta obra, oculta una quantitat ingent de meravelles que mai coneixerem. Quantes obres de teatre, pel·lícules, quadres, llibres extraordinaris no coneixerem. Que els coneguem depèn de moltes casualitats, d'un amor que diu «vull que els de ca meva ho descobreixin» i d'un risc, perquè potser tu t'has enamorat d'aquesta obra, però els teus conciutadans siguin d'una altra opinió, d'un gust diferent. Fem una pausa de novel·les i poesia, a veure si també me posa a llegir teatre. I ratllem avui de còmics arriscats que tempten directament contra el gust imperant. Ho fem amb aquesta cita que obre el programa del poeta, escriptor, filòsof i historiador de la segona meitat del segle XVIII, Friedrich Schiller. Cita que també empra el pintor Gustav Klimt a la capçalera del seu quadre La veritat nua. Ratllem avui d'un còmic molt particular, estrany, diferent, incomprensible i hipnòticament addictiu. Ratllem avui de Pop Bot, d'Ashley Good, amb col·laboració en el guió de Sam Keith. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca

0: I comencem amb aquesta anada d'olla que és Hand Me Ups de Scott Walker, d'un disc que també és una anada d'olla titulat The Drift, amb unes lletres que també són una volada i que podria ser una banda sonora sensacional per a aquest còmic. Però abans d'entrar a ratllar de la història, anem a donar unes pinzellades d'oli sobre qui és Ashley Good. Més que res, perquè és un autor pràcticament desconegut per aquests gossians. Ashley Good és il·lustrador, pintor, artista conceptual i escriptor de còmics. El seu estil, molt personal i de fàcil identificació, descarrellarem més endavant, l'ha dut a treballar per editorials com Marvel, DC o Image Comics, sobretot fent portades extraordinàries i qualque número especial de qualque sèrie de superherois. I sense cap tipus de dubte, podem dir que el més conegut de la seva obra que s'ha editat en el nostre país és l'adaptació en el còmic del videojoc Metal Gear Solid, que els frics de les maquinetes reconeixeran. També ha fet feina en videojocs, com has mencionat Metal Gear o Shadow Man, que aquest el vaig jugar a la Nintendo 64, i també ha treballat en pel·lícules i programes de televisió, línies de roba i joguets que si tingués pasta en faria col·lecció perquè són tope cookies.
1: En el castillo de Grayskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien.
0: Però anem a ratllar de Popbot i començarem emprant una frase molt utilitzada en aquest programa. Definir la història de Popbot no és senzill. Ens trobem en un futur on els humans conviuen amb els robots des de la dècada dels 30 del segle passat. Un futur que ha patit guerres i epidèmies, tètric, obscur, metàl·lic i ple d'aquestes figures robòtiques i humanoides. Paisatges desolats, carrers ruïnosos, inundats de barres de metall i residus industrials. Per tant, el manco, podem dir que es tracta d'una obra de ciència-ficció, però, com sempre, mos quedam a mitges, perquè també hi trobarem pinzellades de western, d'investigació detectivesca i terror.
2: Durante muchos miles de años, los Shadow Men han protegido el mundo de los vivos de las amenazas que llegan del plano espiritual, conocido como la zona muerta, el lugar donde va todo el mundo sin excepción tras la muerte.
0: La història és la següent. El nostre protagonista és un moix de nom Kitty, una antiga estrella d'una banda de música punk. Amb tot el que comporta ser una estrella de rock, me refereix a sexe amb humans, drogues i rock and roll. Endeutat fins a la seva setena vida, que amb el seu robot, antic tècnic de so de sa banda, d'aparença molt simple, que sembla fet amb 4 o 5 trossos de metall i que es passeja amb els budells a simple vista, emprenen un viatge per trobar en el creador d'aquest robot. Una història on desfilen tot tipus de personatges d'allò més surrealistes. Des de Sherlock Holmes, qui ha viatjat en el temps per fugir de Moriarty, qui resulta ser el mateix detectiu, o Andy Warhol, o un cowboy sec, o el mateix fill de Satanàs, o també en Max, aquest superheroi des que vam ratllar la temporada passada, obra de Sam Keith. Un monòleg interior esbojarrat i postmodern. Una festa d'idees llançades en un pinball que reboten per tot i lentament van aterrant i es revelen com una història de luxúria i venjança. Una història que en el nostre país només s'han editat dos toms, però que et segueix dibuixant i editant en els Estats Units. Una història per perdre el gambuix.
3: It's Warhol, actually.
4: What did that say?
3: Hull. It's Hull. As in Hulls.
4: Andy Warhol.
3: What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull.

0: I seguim amb aquesta Andy Warhol de David Bowie. Dempeus en un cinema, vestits per a l'espectacle, per continuar ratllant d'aquest còmic que sembla dibuixat com si fos un crit. Com hem esmentat en el començament, l'estil d'Ashley Wood és molt particular. El seu mètode de treball combina tot tipus de tècnica, des de l'aquarel·la, passant per la pintura a l'oli, els llapis i la tinta, el dibuix per ordinador i la foto digital. És a dir, que trobarem, per exemple, quadres a oli, fotografiats i digitalitzats.
1: El Centro de Desactivación de Armas Nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales Nueva Generación dirigidas por miembros de Foxhound. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma.
0: De estilo expresionista, amb un gran deute a Egon Schiele o Gustav Klimt, així com desgravats japonesos, té una tècnica ràpida i despreocupada, que sembla fàcil d'imitar, però que requereix d'un gran domini tècnic. Ataca sense pietat el paper, el satura de color i els combina per tornar a alliberar-los d'aquesta saturació. Un estil abstracte en ocasions, molt adient per l'ambientació de l'obra i que exalta l'impacte de les idees a l'igual que les emocions dels personatges a cada vinyeta.
2: ¿Qué ocurre? Es un encuentro de reconciliación entre los seguidores de Herr Jodl y los de Herr Wyckoff. Y claro está, los miembros de la Academia, a quienes usted ya conoce, Herr Klimt.
3: Ya, y a mí me suenan todos igual, como si se tiraran pedos con una trompeta.
0: Trobarem també pàgines de dibuixos febrils i gestuals, amb pocs traços, quasi esbossos, on mescla un sol color en diferents tonalitats per crear llums i ombres, conferint un moviment esquizofrènic a les seves figures, de les quals destaquen les femenines, de formes delicades, cames allargades i d'aspecte de nines, molt sexuals, fent fatals que empunyen pistoles de dimensions espectaculars, les quals contrasten amb les masculines, més brusques, poc detallades, però igualment imponents.
4: Bienvenido a mi mundo, Gran Tuyán.
5: ¿Qué ocurre? ¿Estoy soñando?
4: ¿Te estoy soñando yo a ti? ¿O me estás soñando tú a mí?
0: Un estil que recorda autors com Bill Sienkiewicz, de qui som molt fan i potser em faci un fric qualque vegada. Dave McKean o Ben Templesmith. Un estil extrem, sense mitges tintes, que l'odies o l'estimes. I bé, com podeu suposar, això me flipa en tecnicolor. I m'estic quedant sense ungles, esperant l'adaptació cinematogràfica que em farà la totpoderosa Disney i que com a tal té el poder de carregar-se el que més estimes.
6: Todos quieren ser Jacatos Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar.
7: Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás.
6: Como el vals y el tango.
0: I fins aquí el programa d'avui dedicat en el còmic. Un llenguatge a reivindicar, sobretot aquí, a Silla, perquè pràcticament no trobes res interessant per comprar. El manco per jo. I un món en el que m'hi he de tornar a ficar, perquè, com també passa amb el cinema d'animació, hi ha obres que són millors que moltes novel·les. posar en punt i seguit amb aquesta cita del pintor de la primera meitat del segle XX, Maurice Utrillo. Una cita que m'encanta i que m'agrada emprar en aquestes poesies que de vegades escric i que diu: no és agradable ser un pintor maleït. Però què hi farem? Com a creadores i creadors, mos expressam amb el nostre llenguatge. Mos expressam com sentim. I tot lo de més ja no depèn de nosaltres. Posar en play a aquesta Kitty, dels presidents dels Estats Units, d'Amèrica i d'Eim a Déu. Es veu ja la llum en el final del túnel? No som ningú per dir-ho, però sí que puc dir que el que veig després del final del túnel és un desgavell molt gros i molt d'ibuprofè. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

havia una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensar en tu i en tanta gent. I per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys,

va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a el cas. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari del cas, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordem, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes dels camps de futbol de València, es podia llegir Guillem, jódete. Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomano també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Márquez Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, que voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests 2 anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

tendeixen al barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

ocell sense niu. Que me'n dius de la vida? Compta'm coses